Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Paco de Móvil.
1: Fala, fala, fala.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. ...103.4 de sa freqüència modulada.
1: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
2: Vidres, cartons, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

lloc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en els mes d'agost.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

God!

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva...

Hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell a través del 103.4 de la freqüència modulada. Això és diumenge d'estiu, que des d'ara a les 10 del matí fins quasi a les 2 us farem aquí companyia mutua.

Al·les, quina calorada que està fent encara, oh! Que és normal, que és normal que el mes d'agost faci calor. Que no dura, tu! Però bueno, aquí anem a posar-li brillo i abans si de qualque manera ho refrescam, no sé. Bueno, com deien al principi, a través del 103.4 de freqüència modulada us pots escoltar també a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, que és www.aj-escastell.org, i també hi ha un parell d'aplicacions on sortim, per dir-ho així. N'hi ha una que es diu Radio Garden i l'altra que és n'Alexa. Ves que hi ha qualcuna més també, que són Ràdios Castell.

En aquest diumenge del dia d'avui, el menú el tenim pues, repartit entre les cançons d'aquest regressiu que anem fent durant aquests diumenges d'estiu, amb les cançons que, bueno, que es van punxar més, que van ser les nombres 1, que es van vendre més, etcètera, etcètera, de l'any 1994. Ja ho sabeu, fem un parell de blocs que m'ho haig d'anar així més comptant. També avui, a partir de les 11 i quart aproximadament, sí, m'ho xerrarem de l'eclipse. Eclipse total de sol, que ho fa la lluna. Bueno, jo per aclarir-me una mica i per intentar aclarir-vos una mica, tindrem aquí en Xavi Poscladera, que es tallufa de pro i que li agrada molt la meteorologia. Jo diria que és el meteorólogo de Menorca. I després, a partir de les 11 i quart, m'ho posarà tot bé clar.

també evidentment la vostra participació a través dels 971-368-563, que ja sabeu que durant l'estiu no agafen les cridades en directe. Potser en farem qualcun en directe amb en Xavi, si vol, però ja sabeu que les peticions musicals les podeu fer igualment a través dels 971-368-563, el que us agafaré el telèfon en el secretari de viva voz. També ho pots fer a través del WhatsApp des diumenge a diumenge, 644-674-750. I en aquest mateix nombre pots telefonar i deixar un missatge d'àudio. I també per WhatsApp, 644-674-750. I bueno, i la pregunta d'avui, evidentment, és que no m'he esforçat massa. Veuràs l'eclipse? Des de on el veuràs? Si el veuràs? I si no el veuràs, què faràs? Això ho hagués escrit, no m'hagués sortit. Bueno, ja no digui que més bajanades. Passen 8 minuts de les 10 del matí. Arrancam-nos!

Avui és diumenge, sí, sí, dia 9 d'agost de 2026. El sol mos ha sortit a les 6 i 48 minuts d'avui de matí i se posarà a les 8 i 47 d'aquest fosquet o d'aquesta nit. La lluna ja ha sortit. A les 2 i 27 de la matinada ha començat a pasturar i se posarà a les 18 i 36, o sigui, a les 6 i 36 de capvespre. En aquests moments, aquí a la població del Castell, tenim una temperatura de 31 graus, tot i que gràcies a la humitat tenim una sensació tèrmica de 35 graus. La humitat en aquests moments és de 65% i bufa suau de xaloc, de sud-est.

I aquest 9 d'agost com dèiem, es celebra Sant Osvaldo i Santa Edith.

A nosaltres, com ja sabeu, ens agrada felicitar a tothom que faci anys, faci festa, celebri qualsevol aniversari o onomàstica. Des d'aquí sempre amb una cançó, així que moltes, però que moltes felicitats a tots els baldos i ses edits que avui fan festa, però també a tothom que faci anys, que celebri qualsevol aniversari. I amb una cançoneta que ara ve, que no és per xinxar, però és que és la realitat. Us la canta Ariel Roth i us diu Hace calor.

10 del matí, 22 minuts. Sintonia de Ràdio Castell, diumenge, diumenge d'estiu. Anem amb les frases del dia. Hi ha una d'Oscar Wilde que diu així: lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo.

I una altra de les frases que hem replegat per el dia d'avui és de Cicerón. I diu així: nadie que confía en sí envidia la virtud del otro.

Bueno, de la pregunta que he fet ja per WhatsApp han arribat respostes, eh? Bueno, a part de que hi ha qualque cançó ja demanada, ja està molt bé. Te'l record, 644-674-750. Pues sí, na Gertru us ha escrit. Diu que sí que el veuran a l'Eclipse, que tenen ja plaça reservada, no sé on, cosa d'una pepa. I m'ha enviat una foto ja amb les ueres, també, que això és important, eh? En xerrarem després amb en Xavi. En Xavi Pons Cladera, per de tot aquest tema de ciclisme, però en el Gertrude ja tot a punt, a punt, a punt. També la Marga Lombarte mos ha enviat un missatge i mos diu que sí, que també és intenció, és Borel, des d'Espoet o alguna cosa així.

Bueno, i també dir-vos que avui, dia 9 d'agost, és el Dia Internacional de les Poblacions Indígenes i també és el Dia Internacional de la Solidaritat en la lluita de la dona a Sud-àfrica i Namíbia.

Epa, no tan ràdio, Xavi. Deia que falten 3 minuts per arribar a les 10 i mitja. I ja posem en marxa el primer bloc de les cançons que van ser èxits el 1994. I ja saps que mentre aquestes cançons sonen, de tant en tant, doncs tinc el telèfon de la ràdio obert, 971-368-563, per atendre les vostres telefonades. I pensa això, de tota manera, si veuràs si clitxa i abont, i bueno, evidentment, si me demanes una cançó, per posar-la més tard. I m'ho record que a partir de les 11:15, d'aquí 3 quarts aproximadament, tindrem la visita d'en Xavi Pons Cladera, el nostre meteoròleg menorquí, d'aquí del castell, que molt amablement va dir sí que vinc. Doncs ens explicarà una mica així en ses paraules nostres tot el tema aquest de l'eclipse.

També te recordes el WhatsApp 644-674-750, en el que pots telefonar i deixar un missatge d'àudio, o sigui, un en el contestador automàtic, i també pots agafar el WhatsApp i enviar un missatge tant d'àudio com escrit. Ara. També enviar salutacions a tot Llumassanes, que estan de celebració de les festes de Sant Gaietà, que ahir ja va haver la primera part de festes, tot i que ja duen uns quants de dies d'activitats. I avui, pues, continuen. Anem ja amb la primera cançonassa. Me pens que no necessita ni títol ni presentació. Jo l'em... aquí, ara sonarà.

es veu que no feia falta presentació d'aquesta Saturday Night de Will Seal. Una de les curiositats és que la introducció aquesta tan icònica de Didi Dada, pues resulta que va ser un error de gravació accidental que el productor Larry Pinkenaioli la va decidir mantenir perquè li va semblar perfecta.

Dessin, de A for Base. Dat is album. A més a més va ser el debut amb més vendes de tota la història. Va ser 9 vegades platina als Estats Units en 10 milions de còpies i va ser el disc més venut a tot el món l'any 1994.

Una de les curiositats és que a finals d'abril de l'any 94 una fan alemanya de 21 anys anomenada Manuela Brent va entrar a l'habitació de Jenny Bergen d'aquest grup Eiffel Bass a casa seva. La va amenaçar amb un ganivet. Sí. Els pares de na Jenny la van poder reduir i la cosa va quedar en res. Anem amb un altre nombre, un que tampoc li necessita presentació. Ella és Prince, the most beautiful girl in the world.

Aquí, l'any 94, Prince estava en guerra oberta amb Warner Bros., que li exigia cançons comercials i no li donava el control creatiu que ell reclamava. Prince va proposar una espècie de prova, un pols, i ho deixo me publicar el proper single en el meu propi, sello. I el sello anomenat NPG Records. I ja veureu si faré èxit sense voltres. Warner va acceptar convençut que fracassaria. I la cançó va arrasar.

Eternal Spets, amb aquest Jo vull ser rei. Un tema inclòs a l'àlbum Brut Natural de l'any 1994, que va ser el disc en català més venut de l'any. Jo vull ser rei és una paròdia de la monarquia en doble sentit i humor àcid, característic de grup de Constantí. I aquest disc, Brut Natural, va significar la maduresa artística d'Estria i va consolidar la seva posició com un dels grups de referència de rock català.

Laura Pausini la va presentar en el Festival de San Remo de l'any 1994 en la categoria d'artistes establerts, on va quedar tercera. Els seus representants la van renyar durament per no haver guanyat. Ella diu que la van massacrar. Digando que

hem començat escoltant la versió en original, diguéssim, la italiana, però ella, que és tan esplèndida, ja sabeu que s'adapta a tot i per tot. Aquesta versió en castellà va arribar el mes d'abril del 94 i va encapçalar les llistes de vendes durant 15 setmanes.

Without You d'Anna Maria Carey. Aquesta cançó no la van compondre ni Harry Nilsson ni Maria Carey. És una versió d'un tema de Butterfinger de l'any 1970, escrita per Pete Ham i Tom Evans, i resulta que Harry Nilsson la va popularitzar l'any 1971. Aquesta història és tràgica perquè tant Pete Ham com Tom Evans, un al 75 i l'altre al 83, van morir per suïcidi, i en tots dos casos en gran part per disputes sobre els drets econòmics d'aquesta cançó. La versió d'Anna Maria Carey va arribar en el nombre 1 a Espanya l'1 de febrer del 94 i va dominar les llistes durant setmanes. Va guanyar el Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina del 95.

I acabam bloc amb ells, amb Wet Wet Wet. So Love is all wrong. Come on and let it show. Segurament la coneixeu perquè està inclosa la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral de l'any 1994, on sona durant l'escena inicial de la pel·lícula. La cançó és una versió del clàssic The Trucks de l'any 67. Està 15 setmanes consecutives en el nombre 1 a Regne Unit. La tercera permanència més llarga de la història a la llista britànica. El que fa a Espanya va ser un dels temes dominants de la primavera del 94. El grup la va retirar voluntàriament de la venda per no seguir batent rècords de permanència.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Passen 7 minuts de les 11 de matí. Continues aquí a la sintonia de 103.4. Això és Ràdio Municipal Es Castell. I des de les 10 de matí fins quasi a les 2 t'acompanya un servidor, en Xavi Llopis, amb diumenge d'estiu. Dic-te que en la previsió que us fa arribar a l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, avui a partir de les 12 i fins a les 8 hi ha un avís groc per altes temperatures. Bueno, ja sabeu que aquest any ja en feim un màster, quasi. Quin és el protocol, eh? Sortir poc, i si sortim ben tapats, almenys de terrat i amb prou aigua, i sobretot també hidratació, eh?

En aquests moments aquí a la població del Castell tenim 32 graus, amb una sensació tèrmica de 35, humitat del 55%, i segueix bufant de xaloc fluixet d'aquest sud-est.

D'aquí uns minutets tindrem aquí ara en Xavi Pons Cladera, que, bueno, que ja, els que ho coneixeu ja sabeu que és un forofo de la meteorologia. I també, pues, avui ens vindrà a explicar aquí quatre detallites de l'eclipsi. Me demanava na Marga Lombarte referent a les ueres. L'Ajuntament en repartien, però no sé si ja s'han acabat.

No me pises que llevo chanclas. Está bien. El canario. Va ser el tema més curiós i viral d'assistir del 94. Número 1 a juliol, gràcies al seu ritme aferradís, com encara durà. I aquesta lletra humorística. Clàssic també de No me pises.

All for One. Música independent aquesta, i això va estar 11 setmanes en el número 1 del Billboard Hot 100 dels Estats Units el 94. Un rècord de permanència per un grup vocal en aquell moment. La cançó és una versió d'un tema de country del cantant John Montgomery de l'any 93. El grup de Rhythm and Blues la va transformar en una balada pop que va dominar les llistes mundials aquell estiu. Va guanyar el Grammy el millor àlbum de Rhythm and Blues del 95 i a Espanya va arribar en el número 1 dia 23 de juliol de 1994. All for One.

0: Diumenge a diumenge, d'estiu.
1: Minutes passen 21 ja de les 11 des de matí i continues aquí en les sintonies de les ràdios que estiguin al 103.4 de la freqüència modulada. I com us han anat dient des de matí, també amb xarxes ho havien anat posant, ja tenim aquí el nostre amic i company, perquè també fa ràdio, fa tele, fa tot, en Xavi Pons Cladera. Així que ara ens saludarem d'aquí uns segonets. I mos ve a ratllar sobretot de l'eclipse que tindrà lloc aquest dimecres, dia 12 d'agost. Aquest esdeveniment.

0: En Bonnie Tyler de fons. Aquest tema titulat Total Eclipse of the Heart. O sigui que està, en aquest cas és escor, però d'aquí uns dies estarà eclipsat el cel de Menorca i d'un quants de puestos més. Tenim amb nosaltres en Xavi Pons Cladera. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
1: Hola, molt bon dia a tots. Pues encantat aquí d'estar a Ràdios Castell, que és el meu poble, que m'estimo un munt i tinc el privilegi de venir cada tant que me convidau a un programa o a un altre, i ara feia estona que no venia i estic pues, feliç d'estar a Castell.
0: I més contents estem nosaltres de tenir-te a tu. A més, en tota aquesta experiència que tens en el tema meteorològic i astronòmic, podríem dir, a pinzellades, no?
1: Sí, podrien dir que sóc un friqui, aquesta paraula que sempre avui en dia.
0: Jo el tenia com a dins escapa, però pensava, dic, no vull ser
1: No ho és. Jo des de molt petit que m'encanta mirar el cel i la veritat és que m'encanta la meteorologia sobretot, però entre els regals de rei, sempre dic el mateix, entre les estacions meteorològiques també va caure un telescopi, és a dir, que això de mirar el cel i les estrelles i la lluna i el sol ja era una cosa que duia dintre de ben petit. I tu, Xavi, has triat una cançó que no podia ser millor per començar, perquè bueno, primer de tot perquè ella Mesquina es va morir fa una setmana, justament, és a dir, sí, mos va deixar fa molt poc, i després perquè els eclipsis sempre han fascinat a la humanitat, no només amb la música, amb el cinema, amb les arts, sinó des de l'antiguitat, que això de que de repente el dia tornés vespre, no? Aquesta cosa fascinant de, i rara i estranya i bueno, ja es antiguitat, els egipcis, els grecs, els romans, bueno, jo crec que totes les civilitzacions realment, inclús les talaiòtiques, de ben segur, pues, s'estranyaven, imagina't, sobretot en aquella època, sense tenir cap aparell ni cap coneixement, que de repente es migdia es tornés de vespre, sortiguessin les estrelles, allò devia ser, no?
0: Clar, és que nosaltres ho sabem tot, pràcticament, no? Sabem l'hora, el minut, el puesto,
1: efectivament.
0: I només falta, bé, no és que no m'apesca, no mos falta quasi res.
1: Ja, mira, mos falta que faci bon temps, que també en xerrarem després, és l'únic que mos falta, però realment en aquella època, pues clar, tu imagina't estar ja, pues viure, jo que sé, una persona de 30 o 40 anys que tota sa vida has viscut a Egipte, per exemple, de repente, sí, i de repente, bueno, Egipte encara eren més adelantats i ho sabíem, però aquí a Menorca, un talaiòtic, i de repente, de dia, durant uns minuts es torna de vespre, literal, perquè ara en xerrarem, perquè molta gent a vegades me demana, però això és tan... la gent exigera, la ràdio, i inclús hi ha gent que té por d'anar a veure-ho, diuen aquí és que em preparen qualcuna, que mos tenen a tots mirant allà. No, vam, jo començaria dient que realment estem davant no només un fet històric en quant a pues, astronomia, en quant a observació del cel aquí a Menorca, no és que només sigui un fet històric, sinó és que és un fet que teniu que pensar que fa 1.400 anys que no passa a Menorca, 1.400, que es diu molt ràpid, perquè ara en xerrarem també d'això. Han tingut diversos eclipses documentats, estem xerrant des documentats, lògicament des qui tenim documentació escrita, i perquè te facis una idea, els primers de l'any 603, aquest va ser total, el segon és de 1539, que seria el darrer, 1539, un 18 d'abril de 1539 és el darrer, i després sí que es ve que cap aquí s'ha escrit molt i molta gent deu dir, no, però és que en falta un, el 1905, que s'enxerra molt i s'han fet molts escrits, va haver un eclipse total, el 1905, que és el qui... pues potser qualcú, la gent més gran, pot haver sentit xerrar a sus pares o a l'avis d'aquest eclipse. És bé que va ser un eclipse total a Eivissa, Formentera i a Mallorca, però a Menorca va quedar en el 99%. I qualcú dirà, bueno, 99%, això és un eclipse total. No, ara en xerrarem. És a dir, que realment el darrer eclipse documentat a l'illa de Menorca és de l'any 1539. És a dir, que fa 14 segles que Menorca no viu un eclipse d'aquesta magnitud i pues es tornarà a repetir d'aquí molts d'anys, perquè estem xerrant de l'any 2180, és a dir que ni els nostres avis ni els rebessavis ho han vist, ni els nostres nets ni els bisnets ho veuran, és a dir que realment, ara que hem fet aquesta introducció, podem estar xerrant d'un aconteixement històric i amb molta sort per als qui vivim a Menorca, la veritat.
0: L'únic avantatge comparat amb fa... de l'any 1500 i pico,
1: sí.
0: És que en aquell moment no tenien les tecnologies que teníem ara i es quedaran registrat, gravat i que ho podem veure totes les vegades que vulguem, no?
1: Efectivament. I per què... I sobretot pensem, per què és un esdeveniment tan important? Per què li donen tanta importància? Doncs mirau, la NASA, que són lògicament els qui més estudien, n'hi estudien molts, però els americans amb això ja sabeu que són, sí, són molt cracs i són molt avançats, bueno, doncs ells duen un recull d'eclipses solars que han passat des de... Doncs, pràcticament des de la història de la Terra, des que ells poden analitzar-ho, no? I de mitjana, entre cada 300 i 400 anys, pot ocórrer un eclipse total en el mateix punt, entre 300 i 400 anys. És a dir, que raro és que passi antes. Però això és la mitjana. Per exemple, a Menorca han tingut que passar 1.400 i no 300, no? I és perquè, al final, un eclipse què és? Bueno, pues, hi ha la Terra, hi ha el Sol, i allà sa lluna que corbita, i quan fortuitament sa lluna s'interposa davant el sol, però quan s'interposa davant el sol de manera total, uh-huh, és quan bueno, pues aquesta sombra de sa lluna se projecta damunt sa terra, vale? Això és una franja molt curta i molt ràpida. Teniu que pensar que, per exemple, l'eclipse total que tindrem nosaltres, la totalitat durarà, no arribarà un minut i mig, la totalitat. Sí que es ve que jo ho sé duit, perquè estarien tots al tanto per apuntar, apunteu-vos això que és molt important. Jo he duit el castell, però en realitat he duit el castell perquè sóc aquí, però ho podríem haver mirat de tota silla, que pràcticament és igual, no? Mirau, el proper dia 12 d'agost del 2026, el primer i el més important és tenir ueres homologades. Això és imprescindible. És a dir, el qui no tingui ueres no pot veure l'eclipse, però no perquè no el pugui veure, sinó perquè són danys oculars de per vida, vale? No, aquí no anem de tonteries.
0: Val més posar la tele, que la majoria de cadenes ho estaran donant en rigorós directe, i B3 mateix ho donarà en directe.
1: Efectivament.
0: I, com no, per internet també.
1: Efectivament. Es qui no tingui ueres i tal, pues posi la tele, ho veurà perfectament i ja està. Es qui tinguin ueres, es qui vulguin disfrutar de l'espectacle en directe, a les 19:43, és a dir, pràcticament quan ja siguin les 8:15, en aquest moment pues, ja mos tenim que situar en el punt que haguem triat, mos tenim que col·locar les ueres, no mirar sol i col·locar-mos les ueres, no, sinó mirant terra, col·locar-mos les ueres i després mirar sol. I a partir de les 19:43 començarem a veure com el sol comença a estar mossegat, com si li faltés una punteta, no? Entre les 19:43 i les 8:15, és a dir, aquesta mitja hora, el sol s'anarà ocultant. Ja veus que és mitja hora, la primera part, que xer? I a les 19:20, i a les 20:20, és a dir, quan duguem pràcticament 40 minuts, ja quedarà, ja serà com si fos un gajo de taronja, com si fos un trosset de taronja, com una grei de taronja, això mateix. Allà ja és molt espectacular, ja la lluna s'ha interposat en el més del 50% davant el sol, però el moment, i aquí ve el quid de la qüestió, serà a les 20:31, és a dir, a les 8:30 i passat d'un minut, la lluna s'interposarà totalment davant el sol. Això farà que Menorca sigui la privilegiada de poder contemplar un eclipse solar total, i aquí sí que passen moltes coses que us vull explicar perquè no us perdegueu. La primera és que, bueno, pues que no us podeu llevar les ueres per res.
0: Això, si voleu veure tot el procés, millor sempre, bueno, millor no, obligatori, les
1: sí,
0: ueres.
1: Efectivament, sempre en les ueres. El que passa és que és bé que hi haurà un moment, vale, quan vosaltres, això ho veureu vosaltres, quan vosaltres vegueu el darrer raig de sol, vale? El darrer raig de sol es diu l'anillo de diamantes, perquè, clar, tu en les ueres veuràs una pilota pràcticament de color negre i de repent el darrer raig de sol que espectacularment pues, fa com un fogonazo i clar, i per això és com si fos el diamant damunt l'anell i per això es diu l'anell de diamant. En aquell moment, en aquell darrer fogonazo, el sol quedarà completament tapat. En aquell moment, i només en aquell moment, us podeu i deveu llevar vosses ueres. Vale? Perquè en aquell moment és quan tindrem aquest halo solar al rededor, vale? És, la veritat és que és un moment espectacular on el sol està completament negre, on al rededor del sol pues brilla aquest halo, per dir-ho així, de llum. I quan torni a sortir, perquè després, lògicament, quan ja ha passat la totalitat, tornarem a tenir un raig de sol, que voldrà dir que està acabant la totalitat, tornarà a ser aquest anell de diamant, i en aquell moment ja just comencis raig de sol, una altra vegada ho eres posades, vale? Què podem fer en el moment que mos hi avances ho eres? Tindrem un minut i 20 segons.
0: Sí, que serà pim-pam.
1: És a dir, que el primer de tot... que voleu fer una foto ràpida, feis una foto ràpida, feis un recuerdo ràpid, però penseu que només és un minut i 20 segons. És a dir, que disfrutau de veure una posta de sol amb un sol de color negre, amb aquells ratxos al rededor, amb aquell color crepuscular extraordinari i únic, i mirau al rededor, perquè també mirar al rededor, veure les cares de sorpreses de la gent, veure els tons que agafa la terra, la mà, és molt espectacular. I és que, mirau, hi ha una peculiaritat, vale? Aquí, en l'eclipse de sol de Menorca, tenim que puntualitzar una cosa. És un eclipse solar que passarà justament a la posta de sol. Val? És a dir, aquí hi ha una doble... no sé com dir-ho, una doble carambola, per dir-ho així, vale?
0: Sí, sí.
1: Perquè us fagueu una idea, heu sentit segurament a la tele xerrar molt de... es torna de vespre, surten les estrelles, tal i qual. Mireu, si l'eclipse de sol fos a les 3 del migdia, d'una manera molt espectacular, però molt... Menorca es ve quedat sumida amb una foscor, amb un crepúscul fort. És a dir, no és una llum de tardor, de posta de sol. És una llum realment del darrer moment, aquell darrer moment que encara veus un poquet de claror en els fons. Això és el que es viu amb un eclipse de sol de migdia, de les 3 del migdia, efectivament. I en aquell moment surten els estels, surten planetes, mos quedam sumits de repent enmig d'un dia brillant, mos quedam sumits amb una foscor estranya, perquè a més és una ombra molt rara, qui la descriveix com una sensació molt raia, molt sobrecogedora, saps? D'aquells moments.
0: Escarrufadora,
1: això mateix. Què passa? Que nosaltres, com la veurem en el crepúscul, a la part final del dia, tenim dues coses. Una és, se notarà que el llum s'anarà, és a dir, lògicament, en la totalitat es veurà una fosca important i grossa, però, com ja estarà el sol molt baix, ja hi haurà fosca, perquè ja estarà... el sol no està tan amunt i això ja vol dir que comença a veure
0: aquests tons ataronjats,
1: és a dir, que per un costat no viurem tal vegada aquella espectacularitat de que el dia es torni de vespre tan pronunciat, però a la vegada encara és més espectacular, és a dir, quan llegeixes te diuen, no, és que una posta, és a dir, imagina't-vos aquell sol taronja que molts de vosaltres heu vist amb moltes postes de sol aquí a Menorca, doncs de repent imagineu-vos-lo totalment de color negre, amb un eclipsat totalment, amb tot aquell halo al rededor, amb tots aquests fenòmens que passen, i realment sí que sortiran més estels, realment a mesura que serà un dia molt calorós, a mesura que el sol es vagi tapant, les temperatures van baixant gradualment, i això també ho notarem, perquè
0: començarem a notar a partir de les 8-20,
1: això mateix, a partir de que el sol es comenci a tapar, sobretot quan duguem 10-15 minuts cap a les 8, per exemple, ja notarem que el sol ha baixat 1 o 2 graus. A la totalitat encara la baixada és més, no és que sigui una baixada de cop, però lògicament el sol no t'adona, no hi ha radiació solar i les temperatures baixen. I després passa també un efecte molt curiós, que per això deia que quan us lleveu les ueres només, i repeteix només, en aquell minut de totalitat, i inclús us diria que en els fiets, que us esteu escoltant, els papàs, els avis que vulguin dur a fiets, jo crec que ni siquiera la totalitat li llevaria, és a dir, és un fenomen molt golós per dur en els fiets i perquè ho visquin i tal, però penseu que els fiets són borinen molt, els adults doncs, tenim més cap, tindran les ueres sempre posades, els fiets se les poden posar, llevar, sempre teniu que tenir un ull posat damunt ells, perquè és que realment els danys oculars són de per vida. No existeix cura per això, vale? Per això és tan important tenir ueres i per això és tan important tenir-les homologades. Però més enllà d'aquesta, d'insistir molt en aquesta, bueno, pues amb una tenim que tenir cura, més enllà passa un fenomen que és espectacular i que es pot viure i que és segur, perquè jo també m'he arribat a dir, bueno, sents per internet de tot que no, que això és un experiment, que per què mos diuen a tots que neguem a mirar, vam senyors, mos diuen a tots que neguem a mirar perquè estem a l'any 2026, perquè tenim ràdio, tenim tele, tenim internet, tenim de tot, i com bé deia en Xavi antes, tenim que sabem exactament es puesto, s'hora, on segurà i on no segurà, i mos estan avisant d'una cosa que molt pocs sers humans tenen la gran sort de viure una vegada en la seva vida. Ja veus, aquí a Menorca pot serem una generació privilegiada de menorquins i residents i turistes que puguin disfrutar d'aquest espectacle. Vull dir, no hi ha res més, no hi ha cap experiment ni mos tiraran cap cosa rara perquè anem a veure l'eclipse, però sí que és bé que hi tenim que anar amb aquestes seguretats.
0: Aquestes mesures, i que també recordar que aquests dies tenim un estat dient que hi ha aquestes mesures preventives, de talls de carreteres, de horaris establerts i de prevenció, sobretot perquè hi ha aquesta previsió de multitud, i que, en que no ho sigui, hi ha que tenir aquests plans preparats. O sigui, hi ha molta gent que no ho entén. Ah, per què fan tot això? No. Es fa perquè si passés qualsevol cosa, està totalment previst.
1: Bueno, clar. A més, pensar una cosa, vam, no fem plans de previsió davant les festes, festes de cada poble, són festes multitudinàries on la població d'un poble de l'illa de Menorca es duplica, es triplica durant aquells dies, i es té que fer una previsió. Bueno, a Menorca, si aquest eclipse hagués estat dia 12 de febrer, bueno, pues estaríem més tranquils. Mira, vés anant molt bé perquè mos vés desestacionalitzat aquell dia 12 de febrer, de ben segur haguessin obert molts d'hotels i hagués sigut molta gent que hagués vingut de vacances, no hagués sigut el volum de gent que tindrem. Penseu que estem a 12 d'agost, això vol dir que estem ara mateix vivint set setmanes pico de turisme a Menorca, i lògicament, bueno, pues si jo soc turista i me venc a Menorca, tots són turistes de qualque puesto, no? Pues si jo de repent me'n vaig de turisme a Nova York i justament hi ha un eclipse, doncs el veuré, ja està, perquè estic a Nova York i hi ha un eclipse. Doncs aquí, lògicament, se tenen que prendre unes mesures que, lògicament, han fet molt bé, me consta, de més, perquè tenc amics, doncs inclús a l'hospital, que realment reforçaran moltíssimes àrees, me consta que hi haurà molta policia, molta guàrdia civil, molts de controls, talls de carreteres, restriccions, però està molt bé i tenen que ser lògiques. Amb el sentit de dir que qualcú me deia, ja, però els residents que vivim aquí, no sé què. No, sí, però si ho planifiques, si t'ho planifiques bé, sé de molta gent que s'ha agafat el dia lliure, doncs perquè ho vol viure, és qui realment li apassiona. Sí, molta gent que mos està escoltant doncs deu dir, jo s'eclipse ni fu ni fa, i està molt bé, vull dir, també, això és com tot, jo que si ara vingués a cantar a Menorca un cantant super conegut, però que jo no m'ha ve ni m'ha i me diguessin, no, però és que aquest només canta a Madrid i a Barcelona i ha vingut a Menorca, però si no m'agrada doncs m'adona igual. Ara, si de repent ven, m'ho invent, faig el símil, però si na Madonna canta a Madrid i a Barcelona, tu quina possibilitat hi ha de que na Madonna vingui a cantar a Menorca?
0: Escassa,
1: pues jo crec que tenim més possibilitats d'un eclipse que venguin a Madonna, no? Pues clar, en els qui li encantin a Madonna, pues farà tot el possible per anar a veure a Madonna perquè la tens a casa teva, no? Bueno, això és un poc assimil a aquest, perquè ens entenguem, de dir, tenim una cosa que és històrica, que s'enxerrarà, que s'escriurà, que quedarà en els llibres d'història, aquest eclipse total de, del 12 d'agost del 2026, i lògicament se tenen que prendre mesures, i també des d'aquí, sobretot, per exemple, la gent, bueno, jove i no tan jove, perquè a vegades deien la gent jove, però a vegades la gent jove també és qui més cap té, però, per exemple, hi haurà molts de barrancs o per exemple encara que estiguin les carreteres en el far de Punta Nati o per exemple el sur de Menorca, sabem que l'O està preparant també grans, grans activitats, sabem que molta gent vini d'allí, tot això, tots aquests punts que són ja freqüents d'anar a veure postes de sol, jo mateix hi he anat a veure, el mes d'agost i de juliol estan plens. Imagineu-vos amb un eclipse, serà molt ple. I aquestes roques, si qualcú hi ha anat i tots hi han anat a passejar per aquest rocamp, avam, tens que caminar bé, tens que dur un bon calçat, te pots anar allà ram de la mà, però hi haurà molta gent, aneu alerta, molta precaució, duis bon calçat, per exemple, no us poseu a anar per damunt de pedres amb unes abarques, duis una pila, sembla una tonteria, però quan l'eclipse acabi, hi haurà poca llum.
0: Clar, no hi haurà la mateixa que a les 5, per exemple, que comencis a anar.
1: Efectivament, és a dir, que duis una pila, duis una cosa, prepareu-vos, duis un botilet d'aigua, duis les ueres, és a dir, hi ha també unes petites coses, duis, si aneu amb gent gran, que posin un ventall, perquè en el fons, amb la gent gran pot cercar un puesto que puguin estar còmodos, i també, sobretot, els que ho pugui veure des de casa seva, que ho vegi. Si tens un puesto alterós, si tens, vius una casa alta, si tens un bon mirador, pues lògicament no t'amoguis, perquè serà un show i lògicament tota la gent que tingui ja una bona visibilitat, me sembla una tonteria que si des de que teva ho veus, te tinguis que moure i anar a un altre punt, no? Sembla que en xerram i sembla que estem aquí xerrant d'una cosa que uf, però és que realment després dia 13 ho veurem i ho llegirem i ho veurem en premsa, sí. Que realment hi haurà un moviment molt gros de persones que, bueno, pues que volen disfrutar d'aquest fenomen, eh?
0: Això mateix. Jo ara, si no te sap greu, obriré telèfon, és 971-36-85-63, per si hi ha qualcú dels oients de la ràdio, pues que te vulguin fer qualque pregunta, que diguin, mira, jo, que meva, jo què sé, visc a tal banda i a veure si ho puc veure, no? No ho sé, és això.
1: Molt bé,
0: està obert,
1: clar que sí.
0: Si qualcú vol, pues ho pot emprar i amb molt de gust sabem que en Xavi i ens contestarà. I per curiositat, tu on t'ho veuràs?
1: Pues si mira, sí, sense cap problema. Pues la veritat és que jo...
0: Ho tens previst?
1: Sí, a jo me feia molta il·lusió veure-ho amb la família, la veritat, els amics organitzen coses, tenc diversos amics, inclús uns que van en barca i tal, però jo me feia moltíssima il·lusió anar-hi amb el papà i amb la mamà, és que ho he dit sempre, crec que des de fa estona que inclús un any que ho xerram,
0: sí,
1: i m'ho anàvem a un... Res, anàvem només a fer dia 12 i 13, però anàvem a un apartamentet a Ciutadella.
0: Ah, molt bé.
1: És a dir, que, i a més, ve la meva germana també, i el meu cunyat, i tenim agafat el dia lliure, aposta per poder anar pres, que no hi hagi la carretera amb bussos, i anarem allà, i dinarem, i m'ho s'atracarem a la mà, el veurem, i després soparem a l'apartament, i en sol demà, que ja haurà passat tot i no hi haurà carreteres, tornarem. És a dir, que, bueno, doncs, com nosaltres, hi ha molta gent que ha fet aquestes previsions, no?
0: Sí.
1: Jo tenc amics de la part de Llevant, que serà la qui menys visibilitat tindrà, que tenen amics a Ciutadella, pues que se'n aniran a casa amics o que els amics tenen un llogaret. Sobretot també molta gent xerra, clar, penseu que sol, perquè han xerrat, han arribat fins a totalitat, però realment després, des de les 20:31, que sigui la totalitat, fins a les 20:43, seran 10-12 minutets només, però veurem com el sol es posa a la Mediterrània. Clar, serà molt espectacular perquè serà una posta de sol amb un sol eclipsat. Aquest sol ja no serà total, però tornarem a tenir aquest graó de taronja que xerràvem, que anarà retornant, és a dir, la lluna passa, però clar, vosaltres imagineu-vos quina imatge més espectacular de veure una lluna com un graó negre, mig taronja, que es posa damunt la mà. No? La mala sort és que no el veurem veure acabar, però da igual. només us puc assegurar que de les 19:43 a les 20:43 va una hora. Això és el que durarà l'eclipse aquí a Menorca, durarà una hora, amb un sol esplèndid que es anarà tapant a poc, una totalitat, i just 10 minuts després es posarà per la mà i ja no acabarem de veure el final de l'eclipse. Ah. Però da igual. Crec que serà una de les coses que es qui ho pugui veure més espectaculars que haurà vist a la seva vida, t'ho puc assegurar.
0: Segurament sí, perquè bueno, el que dèiem abans, a Menorca s'han habilitat una sèrie de punts, no vol dir que siguin els millors punts de visió, diguéssim, total, però sí que són els més segurs de tota l'illa, diguéssim.
1: Sí, no? Sí, jo crec que s'ha fet una molt bona feina de triar aquests punts oficials. És bé que la part de Ponent ets la més afortunada, i és lògica, bueno, perquè ets aquí, veuràs, el sol es posa damunt la mà, no hi ha res davant, no? Però hi ha punts inclús del castell, de Mó, de l'Ojo. Jo crec que cada poble té punts on s'haurà. El que passa és que ho tens que planificar, tens que seguir les normes que te diguin, vull dir, hi ha camins que es tancaran, el Toro, per exemple, tanca, però en canvi habilita un bus.
0: Això mateix.
1: És a dir, que tu te'n pots anar amb prou temps, deixar el cotxe a Mercadal i avant. Si deixam el cotxe en festes, el podràs deixar aquell dia, que no hi haurà cap problema, que trobaràs aparcament per qualque rincó, i després te puges en aquest bus i te puges al Toro. Però és lògic que tanquin l'accés al Toro primer, perquè és que seria un desastre, podria haver problemes, podria haver tal. L'O ha fet el mateix, l'O habilita, recomanen que s'hi vagi Torre Solí, molt bé. Habilitaran un pàrquing enorme allà, i d'allà un bus llançadera fins a platja. Pues meravellós també. Inclús han posat un concert molt acertat, perquè aquest concert realment, bueno, jo no ho he xerrat en l'Ajuntament de l'O, però jo crec que ho han fet amb molt bon cap, perquè té una doble funció. Quina doble funció té? Que és que quan acabi l'eclipse tothom se'n voldrà anar a casa seva. En canvi, pues, bueno, pues te posen un concertet perquè tu te quedis ballant, tal i qual, i la gent se'n vagi escalonadament.
0: A la mateixa platja, perquè puguis gaudir, sí, també d'espost.
1: A això mateix, això també penseu que la gent té que tenir cap. Vull dir, una vegada et sol es posi, ja estàs aposat, però si tothom entra en el cotxe i tothom parteix, serà un caos. Vull dir que està molt bé que a poc la gent se'n vagi de manera esglaonada, no? Pues jo què sé, pues, a vegades la gent més gran tot d'una se'n anarà, que ja es fos, no sé què, la gent més jove quedarà per allà xerrant, oh, quina passada, que espectacular, tal, i la gent que se'n vagi un poc gradualment, perquè si no, s'es ve que pot ser, pues pot haver problemes de trànsit. Mira, jo dic el mateix, si els problemes que tindrem són de trànsit i d'estar dins els cotxes per a mitja hora per arribar a casa i ja està, ja mos donarem per satisfets, sí. Vale? El que la gent no té que fer és imprudències. Vale?
0: No, clar, després ve sol, que ara jo he quedat a tal hora, no sé què, i després ja sí que la cosa s'ha desbarat.
1: Jo sempre xer quan xer de meteorologia i de temporals i tal, saps que també estic a un programa de ràdio que tinc un espai diari i tal, quan xerra quan ve un temporal de mar molt gros, que cada hivern en tenim de temporals, sobretot de tramuntana, d'aquests molt plàstics, molt visuals, on molta gent se'n va en el faro de Favaritx a veure les sonades i tot això, jo sempre dic el mateix: anar a veure el temporal no és perillós. És a dir, si tu agafes el cotxe, no te surts de la carretera i te'n vas, i amb una distància prudencial te'n vas a veure, pues, la mà, aquella força, aquella cosa que té tan meravellosa i que mos fascina tant, és perfecte. Ara, si te'n vas i te puges per unes penyes i veus que la mà està arribant i vols anar a fer una foto i t'atraques a la mà, pues la mà és molt traicionera i te ve una onada i se t'endú i ja veiem. Ja és a dir, que tot amb prudència es pot fer. Pues això és el mateix. Hi ha un eclipse de sol, hi ha que disfrutar-ho, hi ha que veure-ho perquè és un fet històric, però hi ha que fer-ho en cap, i hi ha que fer-ho, pues, planificant, i hi ha que fer-ho disfrutant, i que ningú es pugi dalt una penya per agafar la millor foto possible, més que res també, perquè us dic una cosa, un fenomen que passa cada... o que duim mil i pico d'anys que no el veiem, disfruta-ho-lo, Jo sóc el primer que m'encanta fer fotos i sóc el primer que en faré dues o tres, però us puc assegurar que el disfrutaré molt, perquè fotos n'en tindrem per anar Clara i Sofia, com diuen.
0: Tindrem el vídeo de l'altre, el durant i el després.
1: Però això ho dic, és a dir, que te vols fer una foto en ses ueres, pues, lògicament és preciós, jo que sé, pues, tota sa família en ses ueres posades, mirant l'eclipse en els moments previs, perquè el moment de sa totalitat, aquell minut i mig, disfrutau de sa totalitat,
0: sí,
1: ja ho dic.
0: Per veure-ho en directe.
1: Efectivament, si saps? Però sí que és bé que avui en dia hi ha molta gent que es fa selfies i que és capaç de pujar ser dalt un, jo que sé, per una foto, i aquí ja la veiem, no? És a dir, que sé que som un poc cor, que amb això de sa seguretat, però jo penso que és molt important, i sobretot així com tenim Menorca de gent, eh?
0: Això mateix. Hi havia, no sé on és que ho he escoltat, però relacionat amb, evidentment, amb el turisme que tenim en aquestes dades, sabem que estem pràcticament en el 100%, però també amb el verí s'eclipsa, doncs, clar, diuen, no se notarà massa la diferència, però és que segurament el que sí que s'haurà notat és potser el tipus de turista, o sigui, que potser haurà vingut en previsió amb bastanta gent a posta, que no seran els mateixos que haurien vingut si hagués estat un estiu normal i corrent.
1: Sí, tal qual, això sí.
0: Per data, sobretot.
1: Clar, és a dir, és el que xerràvem antes, si això hagués passat dia 12 de febrer, haguessin dit, ostres, quin febrer més bo, perquè de sobte ha vingut bastanta gent fora de temporada. Que passa? Que estem a agost, a Menorca està plena, com els darrers anys, i sí que és bé que l'únic anàlisi, com tu bé dius, que podríem fer és que hi haurà un tant percent de turisme que en previsió de que sabien que hi havia aquest... Bueno, jo mateix sabeu que estic ara a una agència de viatges, a Viatges Magón, i nosaltres tenim constància de que lògicament hi havia gent, hi havia hotels, hi havia empreses que ja tenien preparats paquets i coses per poder vendre aquest eclipse arreu de les Illes Balears. És a dir, que efectivament és qui li agradava, és qui li encanten aquests fenòmens, doncs és un turista que ha vingut de visita i que estarà entre nosaltres disfrutant d'aquest fenomen.
0: Això mateix, i més que res també pensant que estem dins aquesta franja que no és per tota Espanya, que no és per tota Europa tampoc. Jo xerrava amb un amic d'Equador i em deia, és que jo no ho podré veure. Dic, no ho podràs veure. Diu, però a Europa sí. Dic, no. Dic, és que la línia és molt fina.
1: Sí, la totalitat passa per una franja molt estreta d'Islàndia, d'Espanya, i mor pràcticament a Menorca, i ja està. L'única cosa que molts de vosaltres recordareu, jo inclòs, és que jo, per exemple, quan era més petitó, i me'n record, que de sortir en el pati d'escola amb ueres per veure un eclipse parcial, vale? I me'n record que pues, veies el sol i veies com li faltava un mosset. Això sí que ho veuran fins a una gran part d'Europa i una gran part d'Àfrica, a cada banda de la totalitat, perquè això entrarà de per Galícia, passarà a Castella, russaràs nord de Madrid, a València, a Barcelona, a parts, no,
0: per
1: tramos, i acabarà a les Balears, no? Tot el que no estigui dins el 100% de la totalitat no és un eclipse solar total. Per això us explicava antes, i reprenc lo de l'any 1905, que és que Eivissa i Mallorca van ser com un laboratori en aquella època d'observació, perquè allà es va veure el 100%, però Menorca va quedar en el 99%. Què passa? Que aquest raig que xerràvem antes, aquest anell de diamant, amb un 99% es queda allà i no es torna fosc el sol. I aquest 1%, o menys d'un 1%, és una diferència de tenir una tortada amb una pinta espectacular de merenga, de llema cremada, de xocolati, aquella tarta que la tens allà davant i que tothom se l'està menjant, i que tu te diuen, mira, si vols, poses el ditet, la tastes i ja està. I el 100% és que te donen un tros de tortada, que te la menges i la disfrutes. Això la diferència més grossa del tot. I Menorca, en aquell any, es va quedar amb un 99%. No va arribar a una totalitat. I una totalitat és algo espectacular. Hem xerrat de l'anell de diamant, hem xerrat d'aquest halo que tindrà al rededor, però també hi ha, per exemple, les perles de Bailey, que són un fenomen molt curiós, que és que quan el sol s'estigui acabant de posar damunt... quan la lluna s'estigui acabant de posar damunt el sol, la lluna no és redona del tot, té muntanyes. Doncs pues entre les muntanyes s'escolen i ballaran uns això mateix, el sol...
0: La skyline de la lluna es quedarà reflexat pel sol.
1: Pues, imagineu-vos, això també ho veureu, veureu aquestes perles, veureu com unes llumetes, uns parpadeos al rededor, i això és el sol que s'escola entre les muntanyes de la lluna, i això ho veureu. És a dir, això es veu.
0: I això trobes que es veurà, per exemple, des del passeig marítim de Mor, o serà d'aquelles coses que potser no arribaran a veure?
1: Hi haurà punts de Menorca que començaran a veure l'eclipse de manera parcial, que veuran la mitja taronja aquesta i tal, i que després, com estarà molt baix a l'horitzó, tal vegada no arriben a veure la totalitat. Veuran com si fos un eclipse parcial important, però tal vegada no veuran la totalitat. En canvi, hi haurà altres punts que sí que veuran la totalitat, però just després de la totalitat no veuran la posta de sol, per exemple. És a dir...
0: Home, no, almenys hauran tastat els pastís.
1: Sí, per exemple, me consta que la Mola, per exemple, també és un punt aquí molt a propet del castell, d'aquesta part de Llevant. Me consta que la Mola ha preparat poder anar a veure l'eclipse des de la Mola. No es veurà damunt la mà perquè s'interposarà silla, però en principi la totalitat sí que es veurà. Es qui el vegi de la part de Llevant, si no és costa, el veurà posat ser damunt Menorca, que també és una passada i també és preciós. Es qui el vegi des de la part de Ponent, el veurà posat ser damunt la mà, que també és preciós. Jo crec que el més important és veure la totalitat. No? És a dir, després que el sol s'amagui darrere Menorca serà preciós, que el sol s'amagui darrere la mà serà preciós, la qüestió és poder disfrutar d'aquesta totalitat, no? I la pregunta que es fa a tothom és quin temps farà.
0: Sí, perquè hi ha rumors, no, de dir pot ser que
1: clar,
0: no ho veguem del tot.
1: Han passat 1.400 anys esperant aquest moment. I el mes d'agost, a Menorca, tenim peculiaritats, que és que, per exemple, les tempestes que es poden formar a la península Ibèrica, sobretot a les serralades prelitorals de la Mediterrània, pues, aquestes grans tempestes que es formen a mig que vespre, després mos deixen com un cel, com entelat, o que pogués haver nigulats baixos, i clar, en moltes postes de sol a vegades veiem aquest sol com amb aquests nigulats davant. Sé que és una paraula molt lletja, però ho diré, seria una putada grossa, no, molt grossa. Esperem, us tenc que dir que l'Institut Nacional de Meteorologia des de divendres, si entrau a SAEMET, cada dia fan una gran feina de mostrar-nos quins seran els punts d'observació més bons dins la totalitat, i tenc que dir que les previsions apunten a que Menorca serà afortunada. És a dir, a dia d'avui Menorca serà afortunada, tindrem una posta de sol polida i crec que ho podrem disfrutar, però també es ve que només estem a diumenge, això és dimecres, basta que hi hagi un niguladet que mos fastidi aquell moment, perquè això dura un minut i mig. Si en aquell minut i mig passa el nigular per davant el sol, no ho veurem.
0: És
1: a dir, imagineu quina...
0: Veurem la situació, però...
1: Sí, veurem la situació, però no mos menjarem el pastel, com dèiem, no? Però esperem, fora bromes, esperem que no, esperem que sigui un capvespre preciós, esperem que tot el poble del castell, que tot el Menorca en general ho disfruti, no només Menorca, sinó tots els qui a Balears, a Espanya, tots els qui tinguin la gran sort de poder estar dins la totalitat, i res més, i que disfruteu moltíssim d'un espectacle que us puc assegurar que quan el acabeu de veure te deixa compungit, perquè és molt espectacular.
0: Ja, la pregunta de la setmana que ve, que avui de matí he demanat, veureu l'eclipse? A on el veureu? La setmana que ve ja queda apuntat. Quina sensació heu tingut antes, durant i després de l'eclipse?
1: Efectivament.
0: Això també serà comentari, segur.
1: Jo de debò que el que he llegit, perquè no he tingut sort de veure'n un de total, però el que he llegit és que és una cosa realment molt emocionant, que a més d'un se li cau, i a més d'una se li cau una llàgrima, que realment se te posa la pell de gallina, i que realment aquesta immensitat de pensar que et sol s'oculta en predia, aquesta cosa mística, misteriosa, que des de l'antiguedat ha causat, jo crec que no hi ha cap fenomen, realment no n'hi ha, és que si t'atures a pensar, no hi ha cap fenomen que pugui haver aterrat, fascinat, pensar que és algo de los dioses, tant a la humanitat com que de repente el dia es torni fosc.
0: Sí, sí, no, la lluna s'encapritxa de qualque manera, no?, de quedar-se alineada amb el sol, que moltes vegades dèiem els planetes s'han alineat, no sé què, però aquí en aquest cas és la lluna amb el sol, que el tapa completament.
1: Completament, efectivament. Mm-hmm.
0: Molt bé, Xavi, moltes gràcies. M'ha pensat que l'explicació ha estat del mil per mil, perquè ningú se li ha anat a telefonar.
1: Bueno, molt bé. Tothom fas dinar, tothom fa coses, sí. I si tothom ho té clar, pues, meravellós.
0: Sí.
1: I sobretot disfrutaró, ja us dic, jo penso que ja que disfrutaró, ja que viuraró amb alegria, amb amics, amb família, és un aconteixement que... vull dir, tothom recordarà que quan seguem vells direm, ostres, on eres, amb qui vas veure aquest eclipse, perquè se'n xerrarà molt, correran rios de tinta xerrant i explicant d'aquest fenomen, i així com tenim constància d'aquests fenòmens que us explicava, d'aquests anys, i tenim claríssim en quina època va ser i en quin context històric, pues, també viurem aquest, i d'aquí molts d'anys pues, també s'estudiarà aquest gran eclipse de sol del 12 d'agost del 26.
0: I ara ja lo darrer, perquè no, mira. Vinga, va, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Hola, Xavi, és una tia present.
1: Hola, tia, què tal?
2: Molt bé, una explicació preciosa. No l'he sentida tota, però és que l'has contat amb tanta de sona i tanta passió. Bueno, jo sé que sabem que aquestes coses t'apassionen. Preciós, xato.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Un beso fort.
2: Adéu,
1: bon dia.
0: Que la veus?
1: Molt bé,
0: mira,
1: que mona.
0: Jo el que anava a dir és que no tot sol n'hi ha un enguany d'eclipse total, sinó que bueno, l'any que ve i el 28, no és que siguin totals aquí, m'ha pensat que és del 26, que és a finals de gener, si no vaig errat, és un de parcial, ja no
1: sí,
0: serà...
1: Sí, mireu, efectivament, el 27 i el 28, això realment... Per Espanya és, bueno, ho estan anomenant com a trio històrico, i és que realment inclús la NASA al·lucina, perquè un territori com Espanya, si estem xerrant de que passa cada 300 anys, és bé que xerrant de que passa pel mateix punt cada 300 anys, no? Però perquè us fagueu una idea, efectivament el 27 i el 28 tindran dos eclipses, un serà total, el del 27, i el del 28 serà anular. El del 27, anular, sí, el del 27 passa pel sud de la península Ibèrica, i aquí m'arribarà amb un 80 o 90%. És a dir, que molta atenció, perquè també aquell dia 2 d'agost serà molt espectacular, perquè encara que no arribi a 100%, sí que notarem una fosca molt grossa. És a dir, que ja no tindrem la gran sort, però tindrem que tornar amb braces ueres, perquè tornarem a veure un sol molt eclipsat a Menorca.
0: Sí, però no tireu les ueres.
1: No tireu les ueres per res.
0: Que en teniu per 3 anys.
1: Efectivament, és a dir, les ueres guardades, perquè l'any que ve el dia tornarà tornarà fosc, no amb aquesta totalitat, no, per això és més important és el d'enguany, però com tu bé dius, és del 27, pues també, i és del 28, aquí tenim, aquí sí que Menorca perd amb una cosa, i és que el del 28 és una altra posta de sol, perquè el del 27 serà el migdia, per això dic que serà molt espectacular, que notarem el migdia com si tornés fosc, no una fosca total.
0: Es formarà aquest anell un poc més gros.
1: No, això és el del 28. El 27 serà total.
0: Vale.
1: I a Menorca i a Balears es veurà parcial, però tornarà fosc, vale? Vale. Però serà total, que no s'anell de foc. S'anell de foc és, perquè us fagueu una idea, hi ha dos tipus d'eclipses solars. Un és el total, que és el que veurem en guany, que és aquest que, sí, que és que el sol tapa completament el disc. I aquest, per això, us podem llevar les ueres i veureu. El de l'any 28 serà un eclipse solar amb anell de foc, que es diu. I per què amb anell de foc? Perquè la lluna queda alineada amb el sol, queda exactament enmig del sol, però al rededor hi ha una corona de foc.
0: Sí, sí.
1: Vale? Una corona de foc. I tu diràs, i com és que la lluna a un el tapa i a l'altre no? Bueno, perquè la lluna, quan fa la seva òrbita, no és una òrbita redona, és una òrbita elíptica. És a dir, dependent de... Imagineu, és que tots són... Mireu tot el que es té que conjuminar perquè es doni un eclipse de sol. Per això ho dic, el nostre sí que la lluna taparà completament el disc solar, per això serà total. El del 28 serà igualment d'espectacular, però no és total perquè la lluna, amb la posició que estarà, només taparà, pues jo que sé, el 99%, però aquest 1% queda tot al rededor, no queda només a un costadet, queda tot al rededor. I és molt espectacular perquè tu en el sol, durant uns minuts, veus un sol negre amb unes llamarades al rededor, vull dir que també és una cosa molt espectacular. I aquest, de gener, com tu bé deies, que és de dia 28, de l'any 2028, de gener, aquest es veurà a Eivissa, a Formentera i a Mallorca. I Menorca quedaran el 99%.
0: Com fa, com fa el 2005.
1: Això mateix. És a dir, que no serà total. És a dir, els qui mos encanti això, pues, m'ho anem a Palma o m'ho anem a Eivissa o a altres punts de la península ibèrica que es veurà, però aquest tenim molt mala sort perquè també serà en posta de sol i el sol ja estarà post. És a dir, ja no el veurem perquè ja estarà el sol post en aquell moment.
0: Clar, perquè
1: i ja
0: no serà com ara, que és esgost i tenim hores de sol.
1: Efectivament, aquest serà les 4 d'escavespre o alguna cosa així, tal. Però sí, molt ben recordat això, d'aquest trio d'eclipses, els més importants d'enguany, però el 2027 i el 2028 Menorca tornarà a tenir eclipses parcials molt impressionants, perquè no seran eclipses d'un bueno, 50%, no, no. Xerrant d'eclipses d'un 80-90%, que això vol dir pues, que ho notarem moltíssim.
0: Així serà pues, una passada d'esdeveniment que el disfrutarem tots d'una manera diferent. Jo som el primer que quan em van començar a xerrar fa un any deia, ara què farà? Però a mesura que te vas informant i vas rebent informació i dius, això ja va cap a una altra banda, sí. Perquè veus s'intríngulis, diguéssim.
1: Efectivament.
0: I jo encara hi vaig veure un vídeo per YouTube per almenys posar-me un poc al dia i ratllava un poc del que has dit abans, no? de ses perles,
1: de Bailia,
0: sí. Perquè, sí, és molta cosa, però quan veus així un vídeo per YouTube que t'ho expliquen de pe a pa, com has fet tu molt bé, pues, també ajuda a que li agafis encara més ganes i ho vulguis de qualque manera veure, en que sigui per la tele, perquè tindrem la sort, sí. No com el 1905 o el 1500.
1: M'acosta que IB3 farà un gran desplegament, diuen sí, que és el més gros de la seva història.
0: Això anunciaven ahir, sí.
1: Amb drons, amb càmeres per tot, vull dir que és qui no es pugui moure, és qui el pugui, perquè bueno, tots tenim que pensar pues, amb aquella gent que no es troba bé o que no li fa ganes o que fa molta calor o que simplement vol quedar fresqueta que seva vorerò, pues, també és una sort que es pugui veure per la tele.
0: Inclús per fiats, també, que deien que...
1: Sí, efectivament.
0: Digue-li a un fiat de 4 anys que es posi unes ulleres i se'ls allevi durant una hora i pica. No farà, pues, jo... És més curt. Mostra-li la pantalla, explica-li i ho veurà beníssim i no s'haurà més temps.
1: Sí, jo crec que hi ha edats que no hi tindrien que anar, però per seguretat, Matxer. Després, mateix. Lògicament, cada una que seva té que fer el que trobi, però sí que es ve que una cosa és un lot de 10, 11, 12, pues que ja té més cap i que saps, però clar, 3, 4 anyets és el que tu dius, borina i tal. Però bueno, a precaució tots, ho eres tothom, els qui no entengui que en cerqui, que crec que encara per qualque farmàcia, per qualque puesto segur que en troben, encara que van molt cercades, sí. I si no en teniu, pues, posau-vos a tele, que també ho podreu veure molt bé, disfruta-ho molt, i ni que sigui per telèfon, jo me compromet a poder fer una cridada i poder explicar un poc quina ha estat l'experiència la setmana que ve d'aquest gran eclipse, vale?
0: Pues vinga, m'ho apunt i la setmana que ve en xerram així dos minutets, si no te sap greu.
1: Molt bé, i tant que sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi. D'acord, molt agraït. Espero que l'audiència de la ràdio pues, també hagi tingut aquesta més informació detallada i en paraules nostres, podríem dir,
1: sí.
0: i que de qualque manera pues, ho puguin disfrutar aquest dimecres.
1: Bueno, Xavi, gràcies a tu, que fa molts anys que ens coneixem i no te podia dir que no. T'agraeix molt haver pensat en jo i sobretot a tots els qui ens escolten, que vamos, que jo sóc des Castell de per totes les bandes, hores que me sent, vamos, pas, es Castell forever. Jo sempre es Castell per bandera, i si me crida Ràdio Es Castell, pues, lògicament aquí que me venc.
0: Molt bé, pues, moltíssimes gràcies, Xavi, que ho disfrutis sobretot aquest eclipsi, que tinguis molt bona setmana, i que, bueno, això, que ja mos contaràs quines sensacions has viscut.
1: Molt bé, moltes gràcies a tots, una abraçada.
0: Mos despedim amb una cançó perquè ha sortit sol.
1: Adéu.

12 del matí, 16 minuts i mig. Continues aquí, a la sintonia de Ràdio Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada. Donem les gràcies i ens acabem de despedir fa res uns segonets d'en Xavi Pons Cladera, que molt amablement ha estat aquí amb nosaltres en directe per pues, contant-nos aquests detallets, aquestes cosetes de l'eclipsi que tindrà lloc dimecres i que, mira, de qualque manera, Menorca, la nostra illa de Menorca, en serà una privilegiada, almenys és qui som aquí.

Bueno, jo vull una mica més tard del normal. Ara, quan acabi aquesta cançó, posarem les cançons que mos heu anat demanant. Telefonant en el 973-686-8563 o també a través del WhatsApp 644-674-750 o una telefonada en aquest mateix nombre a través del contestador automàtic.

La versió completa d'aquesta cançó dura 12 minuts. La que estem escoltant ara en dura 5:22. Va guanyar el Grammy a la millor interpretació de rock en solitari el 1994 i Espanya va dominar les llistes a finals del 93 i principis

Pues sí, sí, anem amb la primera cançó que tenim a punt aquí. Us l'ha demanat na Marga Lombarte, que al principi no sabia massa bé quina era, però després ja m'ho ha acabat d'afinar i la tinc aquí a punt, a Summer Place, el tema de la pel·lícula, de la banda sonora, diríem, a Summer Place, que na Marga Lombarte m'ho va demanar i també... Vol saludar a tothom, a tota la gent que escolta Ràdios Castelles diumenges de matí. Se'n recorda de na Nini Mercadal, de na Celeste, de na Gertru, de na Juana Plaza, de tothom que escolta. Vamos allá!

Continuem amb aquestes peticions musicals. En aquest cas és un tema que ens ha donat na Juana Pons Mir, na Juana Plaza. Des d'aquí la saludam, li enviam molts d'ànims i molta salut. Molt bona setmana, Juana. Río Rebelde, Julio Iglesias.

0: primeres notes d'aquest Candilejas.
1: Tu llegaste a mí cuando me voy.
0: Interpretat per en Roberto Carlos, m'ho ha demanat en el dia d'avui, na Gertrude.
1: Luz de abril.
0: Per dedicar-lo a tothom que escolta Ràdio Castellà i que escolta diumenge.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

32 minuts són els que passen de les 12 de migdia. Us queda més o menys una horeta de programa d'aquest diumenge. Espero que us ho esteu passant bé, que esteu disfrutant, tot i que faci la calorada que fa. El jaleo de Llumassana, suposo que ja deu anar a totes. Des d'aquí, com dèiem, enviem una salutació a totes els llumassaners i llumassaneres. I anem amb un altre tema, en aquest cas del 94, que avui fem aquest repassó, i com que n'hi ha una tira, doncs diem, aprofitarem. De tots modos, si mentre voleu fer qualque petició musical, ho podeu fer, 973-685-563, si no, també en el 644-674-750. Que és el WhatsApp i el telèfon contestat automàtic. Bueno, lo que he dit, aquí empiezan. Sí, sí, tampoc no faria falta presentació. Són Maná amb aquest Vivir sin aire. I tot i que és un grup mexicà, va ser un èxit massiu a tota Espanya, arribant a nombre uns els mesos d'agost del 94.

Acá el tema de Enigma, Return to Innocence, Retorno a la Inocencia. Aquest tema incorpora el cant d'aborígens taiwanesos, anomenats Amis, interpretat per D-Funk Duana i la seva parella, la seva dona, Igai. I va tenir un problema. Tot això ho van fer sense demanar permís ni pagar drets. I quan el Comitè Olímpic Internacional va emprar la cançó per l'anunci dels Jocs Olímpics d'Atlanta de 1996, tot aquest embrollo es va fer públic i el matrimoni Duana va demandar a Virgin Records. El cas es va resoldre de manera extrajudicial, però no es va donar a conèixer la quantitat acordada. Va arribar en el nombre 1 a Espanya el 17 d'octubre de 1994 i és una de les cançons de música electrònica amb ambient més venudes de la dècada.

Na Rosario, estoy aquí. Ella va tancar l'any 1994 en els puestos més alts de sellista, impulsant la seva carrera amb un estil flamenc pop renovat.

Aquest tema va ser escrit per Babyface i Madonna i va estar 7 setmanes en el nombre 1 de la Billboard Hot 100. Evidentment, el 1994 i en aquest cas 1995. Es va convertir en el single de Madonna en més setmanes a la part de dalt de les llistes americanes. I aquest tema va ser la primera col·laboració entre Madonna i Babyface. Va arribar al número 1 a Espanya i va tenir una acollida especialment càlida per la seva estètica

Ells eren Revolver, si és tan sol amor, aquesta balada rock que va arribar als nombre 1 el mes de març del 94, destacant per aquesta lletra emotiva i la veu característica de Revolver.

i abans de Revolver hem pogut escoltar Boys to Men amb aquest tema You'll Make Love to You. Aquest tema va estar 14 setmanes al número 1 de la Billboard Hot 100, empatant rècord amb els propis grups i amb ells mateixos, rècord que havien establert l'any anterior en la cançó End of the Road, que hi va estar 13 setmanes. El grup de Filadèlfia es va convertir en el grup vocal amb més setmanes en el número 1 de tota la història del Billboard. I per el que fa a Espanya, va arribar en el nombre un dia 3 d'octubre del 94 i va ser un dels singles amb més rotació a les ràdios aquella tardor.

Deixa'm el 94 un poc aparcat, que encara me queden un parell de cançons, per fer referència en aquests dies internacionals o mundials. En el cas d'avui és el Dia Internacional de les Poblacions Indígenes.

El dia 9 d'agost se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta data es commemora la primera reunió que es va celebrar el grup de feina sobre les múltiples poblacions de pobles originaris de la Subcomissió de Prevenció i Discriminacions i Protecció de les Minories l'any 1982. Els pobles indígenes conformen més de 5.000 grups distints a uns 90 països. Estan constituïts per 476 milions de persones aproximadament, és a dir, més del 6% de la població mundial. I tot i així, se troben entre les poblacions més desfavorides i vulnerables, representant el 15% de les més pobres. Les poblacions indígenes són molt importants perquè practiquen cultures i formes úniques i valioses de relacionar-se amb el seu entorn i retenen rasgos socials, culturals i polítics que són molt diferents a la societat globalitzada. Al llarg de la història, els seus drets han sigut sempre violats. A l'actualitat, se troben sense dubte entre les poblacions més vulnerables i perjudicades del món. La comunitat internacional reconeix ara que es necessiten mesures especials per protegir els seus drets i mantenir les seves cultures i formes de vida. Per al 2026, el lema és honrar a les parteres indígenes. Les parteres indígenes desenvolupen un paper essencial en el benestar de les seves comunitats. La seva tasca es basa en coneixements transmesos de generació en generació. Aquestes savieses formen part d'una visió integral que uneix el territori, l'espiritualitat, la comunitat i les formes de vida. La parteria o la partera indígena no tot sol acompanya l'embaràs i el naixement. També preserva el coneixement ancestral, fa forta, diguéssim, la identitat cultural i contribueix a mantenir vives les tradicions dels pobles indígenes. I tot i la seva importància, les parteres indígenes segueixen enfrontant-se a barreres i situacions de discriminació. Amb freqüència, els sistemes de salut no reconeixen plenament els seus coneixements i tot això dificulta l'accés de moltes comunitats a una atenció que respecti la seva cultura i les seves formes d'entendre la cura.

Així doncs, el Dia Internacional dels Pobles Indígenes de 2026 posa el seu focus en aquesta realitat. Bas lema, com dèiem, honrar a les parteres indígenes, salvaguardar la vida i el benestar. Aquesta commemoració convida a reconèixer el seu paper com a guardianes del coneixement i cuidadores de les seves comunitats. També recorda el valor dels sistemes de coneixement indígenes per protegir la vida i promoure el benestar de les generacions presents i futures.

I també cada dia 9 d'agost es celebra en el món el Dia Internacional de la Solidaritat en la lluita de la dona a Sud-àfrica i Namíbia. Particularment es van elegir aquests punts geogràfics degut a els horribles delictes comesos per l'apartheid africaner a Sud-àfrica a dones i a fietes de raça negra entre finals de la dècada dels 40 fins als anys 90. La discriminació racial i l'esclavitud han sigut dolentes La discriminació racial i l'esclavitud han sigut uns mals que s'han instaurat en tot el món. Tot això molt antes de l'arribada del Partit Nacional Sud-Africà. Prova d'això és la guerra civil nord-americana, la ideologia nazi i, per suposat, la compra i venda d'esclaus durant l'època de les primeres colònies americanes. Però el Partit Nacional era un grup conformat en la seva totalitat per afrikaners, és a dir, homes d'origen neerlandès, que creien que per ser blancs i rojos eren superiors a les negres. El que va dur a l'exclusió massiva del 80% de la població sud-africana perquè tenir la pell fosca era, segons ells, o segons les polítiques de l'Estat, una cosa que era per avergonitzar i, sobretot, un símbol d'inferioritat. Toma ja. A la política de segregació se la va conèixer amb el nom d'apartheid i un dels seus principals detractors va ser el president Nelson Mandela. On la seva major fita, podríem dir, durant la seva gestió, va ser unificar la seva nació baix la visió de que tots els homes i totes les persones són iguals i que tenim que tenir els mateixos drets. Per aquest celebre el Dia Internacional de la Solidaritat en la lluita de la dona per la dona a Sud-àfrica i a Namíbia. Tot i que ja ha passat un temps des de que se va eliminar l'apartheid a Sud-àfrica i a Namíbia, encara a dia d'avui segueix existint una discriminació racial per part dels defensors de la postura de la supremacia blanca a tot el territori del món. La idea de les Nacions Unides és d'emprar aquesta data per conscienciar a les persones sobre lo perjudicial que és tenir prejudicis o denigrar a altres, tot sol perquè són físicament diferents. És més, l'any 1973 l'apartheid va ser declarat per les Nacions Unides un crimen de la humanitat. Però tot i així, es va seguir practicant fins a entrada a la dècada dels 90.

també, com podeu comprovar, en els diferents mitjans, encara a dia d'avui s'estan duent a crímens d'intolerància racial, ocasionant terribles atemptats a molts països del món. Com podem celebrar aquest Dia Internacional de la Solidaritat en la lluita de la dona a Sud-àfrica i a Namíbia? Pues, seria contribuint amb un moviment, amb algun moviment que cerqui ajudar a dones i filles africanes que hagin sigut desplaçades del seu país d'origen, producte de les guerres o algun tipus de desastre natural o problemes polítics. Però també seria ideal, si es produeix, participar, per exemple, en qualque charla o event que cerqui posar en veu alta la defensa de qualsevol intolerància que posi en risc la vida i el lliure desenvolupament de les dones i les fietes de totes les nacions.

aquest tema Mr. Jones de Counting Crows. Aquesta cançó és autobiogràfica, parla del cantant Nadam Duritz i el seu amic Marty Jones del grup Himalayan, que anaven per els bars de San Francisco a somiar amb ser estrelles de rock. Hi ha una frase de la cançó que diu: quan tothom m'estima seré solitari, i és una reflexió sobre el preu de la fama que el propi Duritz va viure quan la cançó els va catapultar a l'estrellat. Duritz ha admès que la cançó descriu exactament el que volia, però que quan ho va aconseguir va descobrir que la fama no curava la seva solitud. Espanya va tenir una gran presència a les ràdios alternatives el 1994.

Mira, com que aquesta llarga, farem-se de l'altra i aquesta. Ella han estat a Nirvana, que ens han cantat All Apologies, que per cert va ser un dels darrers singles de Nirvana publicat el 1993, però presenta amb molta força a les ràdios espanyoles durant el 94. Resulta que el dia 5 d'abril del 94, Kurt Cobain va ser trobat mort a Seattle. La mort de Kurt va provocar pues, un esclat emocional sense precedents entre tots els fans de tot el món. A Espanya, Nirvana havien actuat l'any 1992 durant la gira de Nevermind i el record era molt viu entre els fans espanyols.

I estem aquí escoltant tant de Bryan Adams. Escrita per la banda sonora de la pel·lícula Don Juan de Marco del 95, va ser protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. La cançó va incorporar instruments de flamenc i va ser concebuda expressament per tenir ressò a l'audiència espanyola i llatinoamericana, cosa que va encertar de ple. Va guanyar el Grammy a la millor cançó escrita per la pel·lícula i Espanya va arribar a les nombre 1 i va ser un dels temes dominants del 94 i 95. Have you ever really loved a woman? Bryan Adams.

Acomiadam aquest 1994 en Earl Kelly amb aquest Bumpin' Green. Va estar 12 setmanes consecutives en el número 1 de la Billboard Hot 100 del 94, rècord per un artista de rhythm and blues en aquells moments. Va ser un dels singles més venuts de tot l'any en els Estats Units i també a Europa. Tot el que fa a Espanya, va tenir una gran presència a les discoteques i llistes de dance d'aquell estiu. La cançó es va considerar Earl Kelly com una de les veus dominants de rhythm and blues de la dècada dels

31 minuts passen de la una del migdia. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell, 103.4 FM. També ja ho saps que a través d'aquella aplicació que es diu Radio Garden o a través d'en Alexa també m'ho pots sentir. I si no, si vas a la pàgina web de sa, ja ho diré, de l'Ajuntament Es Castell, www.aj-escastell.org, doncs pots escoltar des de qualsevol punt del món. Saludam en a Gertru, que mos ha telefonat fa res uns minutets. Ha dit que moltes gràcies per les explicacions que ha fet en Xavi Pons Cladera sobre l'eclipsi, que li donava les gràcies, perquè, bueno, s'ha enterat de todo, todo, todo. També envia una salutació a na Nini Mercadal, na Nini Sassagueta. No te diré Nini el que m'ha dit. Ja la telefono. Jo no he dit nada. També, com li agrada fer a na Gertru, enviar saludos cap a Mallorca, cap a Palmanyola i també cap a na Geriàtric de Ferreries. Que d'aquí nada fiestes també, eh? Deuen estar a punt ja.

0: 就啦。
1: Ella es Joandausà, amb aquest tema d'aquest estiu. Papi, posa-la al disc, posa-la en el disc. Una cançó dedicada a la seva filla, perquè l'altra filla li va dir: has de fer una cançó per la meva germana.

0: Valentina, porta lo que le.
1: No sé si serà la cançó d'estiu, aquesta de Papi, posa-la en el disc. Però sí que diuen que aquesta de Shakira Dai Dai té molts de nombre. I sí, sí, arriba temps d'agafar els tapinets i partir. Falten quasi 40 minuts per arribar a les dues. Un servidor ha de replegar la Bartola i anar fins a les dues. Que este no perdona, no espera, no. I d'aquí una estoneta tindrem aquí ja en el nostre company, en Cristóbal Obregón, amb el Rato del Buen Gusto, que ens acompanyarà fins a les 4. I després, a partir de les 5, avui de que vespre, arriba en Santi Seguí i els seus famosos i famoses en l'emissora.

quina diferència entre les cançons del 94 i les del 2026. No, vaja. Bueno, ja sé que ve amb aquesta cançó titulada Graciosa.

0: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano!
1: I m'ho has despedit amb veia na Carol G, que sí que aquesta va ser la cançó d'estiu del 25, si antes te hubiera conocido. Que tingueu totes i tots una molt bona setmana. Poseu en pràctica, si voleu i podeu, a sa visió d'aquest eclipse total que hi haurà dimecres.
2: Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos.
1: I si Déu vol, mos tornem a trobar aquí a les 10 en punt de matí.
2: Peligrosa.
1: Diumenge aquí ve.
2: Por un besito.
1: Diumenge a diumenge d'estiu.
2: La noia.
1: Moltes, però que moltes gràcies. Adeu, Carol G.

I just got your feet.

Conti quanto preferi, il tempo avrà fu.

I molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, això és Ràdio Castell, sa emissora més oriental del país, sa única emissora municipal de Silla, de Menorca. I bueno, estem ja en aquest segon diumenge del mes d'agost, avui dia 9. Segueix la programació després d'aquests espais que ha arrencat de bon dematí, la programació amb en Xavi Llopis, Gomila, i el seu programa de diumenge, amb el seu programa dinàmic i d'entreteniment. I seguidament ha vingut en Cristóbal Obregón amb el seu programa Les Hores del Buen Gusto. Bueno, i com els hi vaig anunciar, avui tornem a la carga i començam una horeta més tard, com sols habitual en l'horari d'estiu, amb aquests programes extraordinaris que fem d'estius, temporades de juny, juliol, agost, setembre, diumenges que començam a les 4 o començam a les 5. Però bueno, fem acte de presència, que això és l'important. Bueno, pues, en aquests moments seguim en la programació des diumenge, ja m'han anat cap a la sobretaula, sobremesa, i estem amb el programa Famosos en la emissora. Servidor de vostès, Santiago Seguí Torres, que ens acompanyarà a partir d'ara. Benvinguts, ben arribats. It's just another day for you. Aquesta sintonia d'estiu amb Phil Collins i aquest clàssic

I ara anem a fer un repàs ràpid a la agenda cultural, activitats culturals, a rincó de la cultura. Anem amb activitats culturals. Aquest pròxim cap de setmana, dissabte dia 15, diumenge dia 16, dilluns 17 d'agost del 2026, seran les festes de Sant Llorenç a Aló. Des d'aquí felicitaven el poble d'Aló, perquè el pròxim cap de setmana són les seves festes. Gloriós Sant Llorenç en el poble d'Aló. Monanaven la programació del Teatre Principal de Moll de Menorca per aquest mes d'agost. Dijous, dia 13 d'agost, a les 7:30, hasta acte institucional per commemorar el 40 aniversari de l'Institut de Menorquí d'Estudis. Conferència amb el senyor Javier García, acompanyat per el piano per en Marco Mesquida. Un acte organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis, a la col·laboració del Consell Insular de Menorca i la Fundació Teatre Principal de Mo i de Menorca. Les entrades eren numerades i es van començar a repartir el passat 6 de juliol. Un espectacle, un acte que tindrà una duració de 120 minuts. Dijous 27 d'agost, espectacle familiar de música, baix títol Pica Pica, Mundo Pica Pica. Serà dijous 27 d'agost a les 4:30 i a les 7 del vespre. Un espectacle que tindrà una duració aproximadament de 75 minuts. Les entrades es van posar a la venda el passat 22 de maig. Preus que se n'anaven, la general, entre 10 i 22 euros, menors de 12 anys, de 7 a 15, menors de 2 anys, 2 euros, i descomptes, si ets amic o amiga, del principal amb un 15%, carnet jove, un 10%, i persones jubilades, un 10%. Bueno, i posant punt i final aquesta programació del mes d'agost, del principal de Mo i de Menorca, i anem amb activitats de la ciutat de Mo.

sa ciutat d'amor, ballada a sa plaça amb el grup folclòric Rebost d'amor. Es dijous de 10 de, a partir de les 8 i mitja en el pati del claustre del Carme d'amor, a sa plaça. Es dijous a partir de les 8 i mitja. També tenim el dimarts de les 8 i mitja a les 11 i mitja nits de música a es carrer. Fins dia 1 de setembre. I també tenim nits de música a la plaça Constitució els divendres de les 9 del vespre fins a les 10 i mitja. Mesos de juliol i agost. Fins al 28 d'agost.

Bueno, i ara fem un canvi de música, deixant de banda Rincó de Sa Cultura, Sa Agenda Cultural, i m'ho anam ja a passar llista a Sa Santoral i el calendari d'aquesta pròxima setmana que comença demà dilluns. Setmana que començarà amb el dilluns, dia 10 d'agost, i acabarem amb el diumenge 16.

Bueno, doncs anem a començar amb aquest apartat d'escalendari i de les felicitacions per totes aquestes persones que faran festa aquesta pròxima setmana. Començam una nova setmana demà, seguim amb el temps ordinari i ens diu el calendari que demà dilluns, dia 10 d'agost, faran festa Sant Lorenzo, diàcono i màrtir, Sant Llorenç. També serà Sant Blano Obispo. Dimarts, Santa Clara, Virgen, Sant Juan Neuan, Obispo, Santa Susana Màrtir, Sant Rufino Obispo i Sant Alejandro Obispo. Dimecres, dia 12, Santa Juana Chatal, Sant Aniceto i Sant Fosio Màrtires. Los Beatos Inocencio, 11 Papa, Victoria 10, Virgen y Mártir, y Sebastián Calvo Mártir. Dijous dia 13, San Posiano, Papa e Hipólito, Presbítero y Mártir, San Máximo el Confesor, Abad, San Radegunda, San Benildo, y los Beatos Secundino, María, Mártir, y Santiago Gap, Presbítero y Mártir. Divendres día 14, San Maximiliano de Colbe, Presbítero y Mártir, y los 800 Mártires de Otranto, San Marcelo, Obispo y Mártir, y San Arnulfo. Dissabte dia 15 tenim la solemnitat de l'Assumpció de la Virgen Maria, la Mare de Déu d'agost. El 15 d'agost, enguany cau en dissabte, dissabte qui ve. L'Assumpta. També serà la Virgen de la Paloma, la Virgen de los Reyes i los Santos San Estanislao de Costa, San Tarsicio, Luis Batis, Manuel Morales, Salvador Lara i David Roldán, màrtires. I acabam amb el diumenge d'avui una setmana, dia 16 d'agost, que serà Sant Esteban de Hongria, Sant Roque i Sant Teodoro, obispo.

Bueno, i anem amb aquestes curiositats del mes d'agost, que van de fer la Santa Oral d'aquesta pròxima setmana. Bueno, ja hi ha que destacar que una de les santes destacades d'aquesta pròxima setmana serà Santa Clara, que la seva festa serà dia 11 d'agost, o sigui, dimarts. Demà és Sant Llorenç, i passat demà, dimarts, serà Santa Clara. Quan xeren de la festa de Santa Clara, pues, el primer que no es ve en escap és aquest convent de Santa Clara de Ciutadella de Menorca, aquestes monges clarisses, que com cada any, amb motiu de la seva festa titular, es farà, com és normal, el triduo, que s'està fent els dies 8, 9 i 10 d'agost, i seguidament hi haurà pues, celebració, ja que hi haurà música també en el pati del convent, grup Tempo i sons solidaris. Avui, dia 10, actuació, rondalles i llegendes de Menorca a càrrec d'Anna Caterina Pons. I com és normal, el dimarts, que és el dia de la festa titular de Santa Clara Ciutadella de Menorca, hi haurà la missa a les 8:30 i a les 8 del vespre, i tot seguit hi haurà una ballada amb el grup folclòric d'Esbor de Ciutadella per celebrar la festa titular de Santa Clara. Aquest convent de les Clarisses de Ciutadella de Menorca celebra la seva festa titular aquests dies, però la seva festa és dimarts 11 d'agost.

Bé, com he dit també, diumenge aquí ve, dia 16 de Sant Roc, que ja ho van comentar, un sant molt popular de Menorca, que se li encomanava contra les epidèmies de pesta, igual que Sant Sebastià. I un altre dia molt senyalat, que enguany, bueno, no sé si serà festa perquè és dissabte, que serà dia 15, que és la solemne festa de l'Assumpció de Maria, l'Assumpta, la 9 d'agost, que serà dissabte aquí ve, dia 15 d'agost.

Quan arriba la solemne festa de la Mare d'Agost, també coneguda amb diversos noms, perquè bueno, se li reconeix com l'Assumpció de Maria, la Dormició de Maria, la Mare Déu Morta, la Mare d'Agost, tenim una planta aromàtica que l'acompanya en aquesta imatge, que és sofàbrega. Sofàbrega. És una planta desmediterrani que, bueno, diuen que és repel·lent d'insectes, però que està present en aquesta festa solemne de l'Assumpció de Maria. Especialment quan tens sofàbrega també ens ve en escapa aquella imatge de sofàbrega dins les morratxes, aquest recipient on es queixa

Cavallers i cavallers de la colcada de Menorca de les nostres festes reparteixen saigo ros o saigo de roses. Pues sí, aquest dia de l'Assumpció podrem veure a moltes iglesias de Menorca i també de Mallorca pues, aquesta ofàbrega, aquests testos d'ofàbrega que s'abeneirà dins la cerimònia i, bueno, també és una advocació de Maria que ens anuncia canvis amb els temps, perquè el temps va avançant, ens estem atracant ja quasi mitjan estiu i tenim pues, aquell popular refrany que diu per la mau d'agost a les 7 serà fosc o per la mà deu en agit ja refresca la nit a partir de dia 15. Festa de la Mare de l'Assumpció, que és la festa titular de la parròquia de Santa Maria de Mó. Encara que és una festa que se celebra a moltes iglesias i parròquies de Menorca i també de les Balears i de la península. Xerrar de l'Assumpció de Maria és trasladar-nos a Elche, on se representa el misteri de Elche.

I ja per acabar aquests comentaris sobre el 15 d'agost, que jo vam comentar en el darrer programa que vam fer, però bueno, està bé recordar-lo, que és que els menorquins sempre han estat molt supersticiosos, sobretot la gent major. I hi havia una creença que deia la gent que dia 15 d'agost pues no se podia o se recomanava no nedar. Perquè deien que el dia de l'Assumpció se niga un home o un minyó. Bueno, i seguim amb aquests comentaris. El mes d'agost, que la gent del camp segueix amb molta feina, ja que s'atraca la festa de les mesurades. Després dels mesos de segar. Bueno, i tenim moltes coses més que comentar que se nos van quedar en el tintero del darrer programa que vam fer. I si et sembla bé, anarem a poc a recordar-les. Primer de tot, volem felicitar l'excel·lentíssim Ajuntament del Mitjorn Gran, que va celebrar a principis del mes d'agost les seves festes dedicades a Sant Cristòfol de les Corregudes. Ja ho van comentar, que el Mitjorn Gran celebra dues festes durant l'estiu dedicat a el seu patró, Sant Cristòfol. El dia de Sant és el 10 d'agost. Aquest dia se li coneix com el Cristòfol de Sant, la festa, la benedicció de cotxos, la processó en la relíquia i la imatge. I després tenim les festes patronals, amb la Colcada, que així sí que veiés, que van ser el primer cap de setmana del mes d'agost, va ser la setmana passada, amb les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes. Tothom se'n recorda de lo que van comentar el passat mes d'agost. Fornells va celebrar les seves festes en honor a Sant Antoni Abat. Hi va haver una petita desgràcia, que és que va morir un cavall. I bueno, el Mitjorn Gran va decidir que diumenge faria escaleo més prest, i van fer escaleo el passat diumenge a les 10 del matí, perquè bueno, aquell primer diumenge del mes d'agost, que va ser dia 2, se presentava un dematí molt calent, i l'Ajuntament del Mitjorn Gran va xerrar amb la Junta de Caixers i també per recomanacions del veterinari, pues van decidir adelantar el jaleo, i es va fer el jaleo del passat diumenge, dia 2 d'agost, a les 10 del matí, i va ser un èxit. O sigui que des d'aquí, xapó per l'excel·lentíssim Ajuntament del Mitjorn Gran, per aquest fet de protegir els cavalls. També sabem que per tot el carrer on tenia que passar la Colcada van posar com uns tenderetes, uns toldos, per fer sombra i molta aigua. Bueno, és una anècdota que volia compartir amb vostès. Molt de vostès ja ho devien saber, perquè bueno, se va ser diumenge passat, va sortir per la premsa, i molta gent ho devia saber, però bueno, ho hem volgut compartir avui amb vostès. Bueno, també en el darrer programa que vam fer, que va ser el passat dimarts 28 de juliol, va tenir una connexió telefònica amb el president de l'Associació de Veïns de Llumassanes, en Joan Benegas, que quan va fer aquesta connexió amb ell, era el passat dimarts 28 de juliol, encara el programa de les festes de Sant Gaietà no s'havia presentat, potser se va presentar el dijous. Nosaltres vam fer la connexió amb ell el dimarts, i dijous, dia 30 de juliol, l'excel·lentíssim Ajuntament de Mor, en l'Associació de Veïns, van presentar el programa de les festes, i van estar xerrant de moltes coses amb en Joan Benegas, coses que van quedar en el tintero perquè no s'havia fet la presentació del programa. Sí que no es va dir que enguany les festes de Llumassanes complien 150 anys i que per això divendres, coincidint amb la festa de Sant Patró, Sant Gaietà
o Sant Gaietano. Es va fer una processó en imatge, amb molta participació, però van quedar moltes coses en el tintero perquè no se podia fer cebre. Nosaltres ara que ja ha passat aquest diumenge, dia 2 d'agost, que va ser el dia que es va fer el pregó de Llumassanes, doncs podem dir que el pregoner va ser en Xavi Jané, membre històric de l'Associació de Veïns de Llumassanes, és Caixebalda, ell és Xavi Jané Coll, i també membre des de molt petit de la colla de geganters de Llumassanes. En Xavi Jané Coll va ser es pregoner de les festes de Sant Gaietà del 2026 de Llumassanes i va tenir lloc el passat diumenge, dia 2 d'agost, a es pregó. També una cosa que no se va desvelar, però també ho sabem, és que el llumassaner o la llumassanera de l'any va ser l'associació o agrupació de la Creu Roja de Mo, que també van tenir aquest homenatge que li van fer. Llumassaners de l'any. La nostra enhorabona.

pues sí, les festes de llumassanes d'aquest caserío que pertaneix a l'estirma de Mó, enguany, en aquest 2026, pues s'han celebrat aquests primers anys d'història. Però eren unes festes totalment diferents a el que són avui en dia. Res que veure. Però sabem que doncs hi havia molt d'actes religiosos, actes de devoció, en el sant, i sobretot una processó, sortia en processó s'imatge, i també la relíquia de sant. Enguany s'ha volgut recordar aquesta efemèrides per celebrar aquests 150 anys de les festes de llumassanes. Sant Gaietà. Hi van començar les festes, avui és el diumenge de les festes i demà darrera jornada de festes. Des d'aquí volem felicitar en el poble de llumassanes, esperant que s'ho està passant molt bé aquests dies de les seves festes de Sant Gaietà. I, bueno, com ja vaig dir, també avui fosquet comencen ja els actes, que ja fa dies que han començat els actes de les festes de Sant Llorenç de l'O, amb aquest jaleo a l'esplanada de l'ermita de Vinixems i estrelado de l'imatge de Sant Llorenç de l'ermita en el poble de l'O, on la caixera valesa, que una vegada arribi a sant, en la comitiva de cavallers, que li donaran escolta amb aquesta galera, serà duita a la imatge a la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia, perquè diumenge que ve es farà la missa de caixers en la seva presència, de la imatge, de sant, Sant Llorenç, pues es farà l'acte de felicitar les festes per part de la caixera valesa. Na Maria Antònia. Amb el gloriós Sant Llorenç. Això serà avui fosquet. Que jaleo que es farà davant l'ermita de Vinixems, de l'O. I seguidament, la davallada de l'imatge en el poble de l'O.

Bueno, sabem que demà, com he dit, quan han fet la santoral, demà és la festa de Sant Llorenç, Sant Lorenzo. Volem felicitar tots els Lorenzos, els Llorenç, que faran festa tal dia com demà, a part dels pobles de l'Aó, que el pròxim cap de setmana farà les seves festes. I mira per a bon, també un dels temes que s'aixerra cada any quan arriba Sant Llorenç és la lluvia d'estrelles o les làgrimes de Sant Lorenzo, que en torn a la seva festivitat apareix al cel. Però també hi ha un altre fenomen, que avui també ho ha comentat en Xavi, i bueno, tampoc no volem ser repetitius, perquè ja fa setmanes que s'aixerra d'aquest eclipse solar que tindrà lloc dia 12 d'agost. Però bueno, això serà dimecres. Nosaltres més que res, com que sé que ho han comentat els companys, jo m'he quedat amb unes quantes cosetes que volia compartir amb vostès, com a curiositat sobre aquest eclipse solar, i que més o menys diu així: la ruta global, la franja de totalitat 100% de la ocultació del sol, atraviesa el Atlántico Norte i Europa. En Groenlàndia, el eclipse total començarà en sus regiones deshabitadas y en el noreste del territorio. En Islanda, cruza el extremo oeste del país. Reykjavik es un punto excelente de observación, con casi un minuto de oscuridad total. Se recomana gafas homologadas.

Bueno, i després de totes aquestes curiositats que han compartit amb vostès, perquè sempre quan acabem un programa ens deixen coses en el tintero, perquè el temps de la ràdio, passa molt de veres, doncs ara anem a escoltar un pot de música, si ens sembla bé. Començarem amb un grup que són de Ciutadella de Menorca, són els Sis de Ponent.

i ens presenten a un pescador o un job de la mà, que és en Beb de los Mares del Sur. Anem a sentir-lo i a conèixer-lo, aquest bon home.

que ha estat a 6 de Ponent. I ara, si et sembla bé, anem a escoltar un altre tema. Anem a sentir Vell Mariner, tot un clàssic. I seguirem amb més coses. Amb tots vostès a 6 de Ponent.

I ara farem un canvi de música, deixant de banda aquests joves de Ciutat i de Menorca, Sis de Ponent, i m'anem amb en Joana Pons, les seves guitarres, amb aquests clàssics. Com sempre, homenatge a les nostres cuineres d'avui i de sempre. Vinga, perquè estem en el mes d'agost, època d'oliaigus, de calderetes, de peix, de sopes, de coques...

0: Bueno, ja està sonant el telèfon. I recordin que entre totes les cridades d'avui tenim un sorteig, eh? Un sorteig d'objectes que no es venen des de l'O, perquè s'atraca Sant Llorenç, les festes de Sant Llorenç aquest cap de setmana pròxim. Ja sona el telèfon. Bon que vespre. Bon que vespre, Juana Plaça. Com està aquesta senyora?
1: Bueno, ja saps, és la meva.
0: Bueno, però bueno,
1: si la... Avui estic fatal.
0: Si la sentim, és bona senyal.
1: Sí, és bona senyal.
0: En que sigui amb ventilador, amb aire condicionat, amb un ventall i amb aigua fresca.
1: Ventall i aigua fresca, perquè si jo no...
0: Beníssim. Bueno, gràcies, Juana. Juana, que s'atraca la setmana que ve les festes del seu poble de l'O, Sant Llorenç.
1: Sí, sí.
0: Que ja vaig xerrar...
1: Una casa tinc de nuja, sóc de bo.
0: Sí, però vull dir que en el darrer programa que van dedicar a les festes de l'O us va comentar bueno, que és unes festes que li agradava molt, anar-hi.
1: Gairebé sí, les carrosses, tot anava jo.
0: Claro que sí, però pues això serà la setmana que ve, el dissabte i diumenge de la setmana que ve.
1: Ja.
0: Molt bé, Juana. Juana, pues tens nombre 1 per al sorteig d'avui, que avui tenim unes coses que no es venen des de l'O. A veure si té sort. Vale, molt bé. Moltes gràcies. Igualment, nos sentim dimarts, si Déu vol. Una abraçada. Adéu. Està na Juana Plaça, que no putejada en aquestes primeres cridades d'avui que vespre. I s'ha descobert el pastel, no? Perquè, bueno, avui no us adelantam en aquest pròxim cap de setmana, que coincidirà amb el 15 d'agost, dissabte dia 15, diumenge dia 16, i dilluns 17 d'agost, les festes de Sant Llorenç de l'O, o de l'Alló. Avui sorteig dedicat al poble de l'O i les festes de Sant Llorenç. I anem amb la segona cridada. A veure, molt bon que vespre.
2: Bon que vespre, Sant.
0: Hola, Marga, com va?
2: Molt bé, carinyo. Esperant ciclista, aquest, no?
0: Dimecres. Mira, perquè demà és Sant Llorenç i també té que haver lo de les làgrimes de Sant Lorenzo, que no sé quin dia passa, això de la lluvia d'estrelles, que també sol passar damunt... Quan ha passat Sant Llorenç, també fan això de les estrelles, que cauen estrelles... Oh, però guanya ja el ciclista, també hi ha el ciclista.
2: Fa 1.500 anys que no ho havíem vist aquí, un dels primers anys que veuran nosaltres sants.
0: Com que? Cada quant d'anys?
2: 1.500 anys aquí a Menorca.
0: Mare meva, ja no vull dir-ho, però d'aquí es pot ser ja no...
2: És que ens han entrevistat en el Javi, un jove del Castell, que jo el conec bastant.
0: Sí, en de so...
2: En de so, sí, de Can Cladera.
0: En Xavi Cladera, sí, el coneix.
2: Jo també bastant, però coneix molta la seva família, dels pares, que molt tenim meus. Bueno, eren vecins. Bé, i ho he estat molt guapo, m'ha agradat molt. I toca dir 1.500 anys, no estic segura, eh? Però sóc que sí.
0: Mare meva, però... O sigui, no tu ja està... Ja no tu ja...
2: Sí, no seré, jo tampoc.
0: Ja estarem pelats.
2: Ho tinc aprofitat. Més jove que jo, tinc d'anar a aprofitar-ho.
0: Sí, i tant. Bueno, jo que diuen, no, totes les deixades són perdudes.
2: Ai, sí, tant. No, però m'agrada molt aquestes coses d'astrologia i això, i de... d'egipcios i aquestes coses.
0: Geogríficos, tot això, sí, i després també els eclipses i les llunes, les estrelles, i els astros. I...
2: Sí, m'agrada, sí. És interessant.
0: I tant, que és interessant. Moltes gràcies, Marga. Pues ets el nombre 2, aquests objectes que no es venen de l'O.
2: Molt amable, Sant. M'agrada molt que sentim. Bona setmana, bon Sant Llorenç, bon equip a tothom. Bona setmana per tu, una Felisa, també, cuida't molt, que fa molt de calor, Sant.
0: Sí, i hem de felicitar Llorenç per demà, hem de felicitar ses Clares per dimarts, hem de felicitar ses Assumptes per dissabte, que és la mare de l'Assumpció. Sí, la mare de l'Assumpció dissabte.
2: És com un telediari, ho
0: saps? Que ho havies sentit mai, en això, Marga, de que el dia de la mare d'agost se recomanava no nedar perquè se podia enfocar cocú? Bueno, és una superstició, eh?
2: Que la mare d'agost a les 7 ja es fos.
0: Però això de que no se podia nedar, o que recomanaven no nedar aquell dia perquè diu que, bueno, era... La gent era un pas supersticiosa i diu que és que algú se podia negar, però bueno, això és el destí de cada persona. Vull dir, hi ha molta gent que se nega i no té per què ser el 15 d'agost, però bueno, vull dir, era una superstició.
2: Havia sentit alguna cosa, però ben cert, així com tu m'ho expliques, no, alguna cosa havia sentit.
0: Sí, no, hi ha una dita que diu, per l'Assumpció, se nega un home i un minyó. O un minyó.
2: Algú, però no me'n recordo.
0: Però clar, en aquella, aquesta gent antigament era molt supersticiosa, saps? Era molt supersticiosa, deien que es bous veien es vent.
2: Però hi haurà setembre, Sánchez.
0: Això mateix, això mateix. Sí, no m'ho deien compte i passa de veres, eh? Jo ara quan he arribat en el pati antes de les 5 ho comentava, que tenen les banderes encara posades en el pati i dic, ara aquest cap de setmana són les festes de Llumassanes. Dic, i sembla que va ser i que van ser les festes del Castell Sant Jaume. Passa molt de veres, eh?
2: Molt, Sant. Jo he vist el dia 9, i ja, mira, el dia 9 d'agost.
0: Això mateix.
2: Se col·loquessis molt bé.
0: Pues jo, Marga, quan m'ha sol passar molt de veres el mes d'agost, és a partir ja, sí, quan ja ha passat el 9 d'agost, que estem a la primera quinzena, no te dones compte, sí, i dius, bon, mira, les festes de Sant Climent, les festes de Sant Bartomeu, que són dia 24, Sant Bartomeu, després ve Sant Lluís, pum, i molt.
2: Molt, ja està. Ai,
0: que bé, bon de fresqueta. I després ja, per la Mau de Gràcia, ja comença a refrescar o surten teures per aigua.
2: La veritat és que és molt agradable, sí, sí, però aquesta calor tan ofegosa, em sembla que per ser gent gran i tothom és dolenta.
0: I tant. Bueno, després hi haurà gent que se queixarà de que hi venen ses borrasques, de que plou.
2: Igual, per
0: aigua i tapada. Però jo te dic una cosa, mira, jo no vull ser pessimista, però això m'agrada, la tardor, hi ha gent que no li agrada perquè fan es baixó de tant de mesos d'eufòria, de festes, de turisme, de jorgorio, per fer es baixó de la tranquil·litat, però jo m'agrada perquè fas una volteta pel camp, una volteta per aquí, per allà, aquella quietud, i no sé.
2: Per Fornell hi ha uns arbres, podien de guapos, el Fornell hi ha uns arbres
0: meravellosos. Això mateix, un pot de quietud, també. Bueno, sí, té que haver de tot.
2: Sí, que viure aquí a Menorca és una falta de turisme.
0: I tant. Moltes gràcies, Marga, pels comentaris.
2: Una abraçada a la Felisa i un bé. Moltes gràcies per aquí, Santi.
0: Vale, no ho sentim dimarts, si no vol. Una abraçada. Adéu. Tens el nombre 2.
2: Gràcies, Prenda.
0: Bueno, na Marga Lombarte, que mira per on va ser la guanyadora dels darrers objectes que van sortejar quan van sortejar el darrer programa que van fer. Objectes sobre les festes del Mitjor Gran, Sant Cristòfol i Llumassana, Sant Gaietà. Va ser na Marga Lombarte. I ara anem a per la tercera cridada. Bon que vespre.
3: Bon que vespre, senyor Santiago.
0: Don Diego.
3: Cago en dia, pot tu dir. S'ha enrotllat molt. Na Marga m'ho ha fet pot ja.
0: Bueno, saps què passa? Que feia dues setmanes que no me sentien. És normal, en 15 dies passen moltes coses. Jo a ti sí. Como te veo.
3: Claro, nos vemos cuando vamos para la Natal España, porque no andamos en el curro.
0: Això mateix.
3: Ara fa estona que no coincidim en el bus, eh?
0: I tant.
3: Però bueno.
0: I és que aquests dies he començat molt prest, a les 7 del matí, ja. I tu a aquestes hores, tu on estàs per allí?
3: Bueno, a las 7 ya tocó día, a las 7, todo, ahora que nadie nos escucha, estic fent un cafè a Can Amaro, normalment.
0: Pues tenim que dir una cosa, Diego, que tu ets dels meus, sí. Tu ets dels meus, perquè sí, jo comences de matí i el primer cafè va a missa, sí. El primer cafè va a missa, que ningú me'l llevi, eh? Això, jo no fumo, jo no bebo alcohol, però el primer cafè va a missa, o sigui, això va en el contracte,
3: eh? I no, i que jo mai rebre tanta sa feina, entre les 9 i les 8 ja som a posto, imagina't.
0: Ja, però vull dir que tu és dels meus, que tu també el primer cafè va a missa per la mañana, que no te lo quiten, eh?
3: No, l'únic comissió que tinc és el tabac, perquè te passo...
0: Bueno, bé, però vull dir que tu tens... I després faig la primera passadeta en el diari, que també m'agrada...
3: Sí, jo. Lo primer, mira com me conoixo, m'encanta mirar el diari. Tenia tal vegada 12 o 13 anys i ja mirava el diari, tu.
0: Sí, jo també, eh? Jo també, te puc dir que ha estat la primera parella entranyable que vaig tenir, va ser el Diari Menor, que vaig tenir un romance.
3: Jo també, jo també.
0: Perquè vaig començar molt jove, que meva, mon pare, que em va descansar el llitgia, sí. Després també mon mare comprava l'última hora, que va desaparèixer, no? Però, sí. Vull dir, de Menorca, però jo, que meva, sempre he vist el Menorca, i mon pare li agrada molt els resultats de futbol, sí. Els dilluns,
3: a l'última hora de Mallorca, el reben cada dia, que no sé, l'última hora de Mallorca.
0: I era un clàssic, saps? I després, els diaris, saps? I això, mira, també és una, allò que de bon dematí penses. I creu dins diari avui, i com que tinc el mòbil, me mira, faig trampes, sí. I me mira menys que info. I
3: sí, però de vegades l'agrada mirar-lo per internet, però jo estava molt fred, no és el mateix, dirà fues... Que
0: bé, no te deixen veure el bosqueno, eh? Perquè jo avui de matí m'he mirat un poc per damunt i quan me mirava les fotos de les festes de Llumes Sanes d'ahir no m'ha deixat veure les fotos, que no volen, no, si no compres el diari.
3: No. Jo trobo molt fred. A mi m'agrada que doni ambient. Això, un cafè, mira, què dius tu? I de vegades, passant fora del diari, això és el més. Però això Menorca i Info Menorca, jo trobo molt fred.
0: Bé, no jo això el que m'ha sortit és que en el Facebook... Jo en el Facebook cada dia ja me surt la portada del diari.
3: Ah, claro, sí. Està, sí,
0: i més o menys ja m'entén de la primera notícia i després me miro un poc per damunt així, menys que info, però jo m'agrada el diari de paper, el diari de paper, ah, saps? El que passa... El que passa que allà, no vull ser malcriat, però allà puestos que hi ha cola pel diari.
3: Bueno, si te contara...
0: Aquí, nosaltres per que com... Sí, allà cola pel diari. Allà
3: hi ha tres diaris a cada moro que fan cola. En l'estudi de Llobregat del Castell tenien dos o tres que separaven la gent gran per agafar el diari, feien cosa, tu.
0: Sí, això m'ha passat a vegades, el que passa que nosaltres com que ho compram, saps? Perquè els pares de na Felisa Campau Descansi eren subscriptors i després se'n van donar de baixa, però nosaltres tenim, ho compren tot l'any, perquè podien ser subscriptors, però ho compren tot l'any. Sí. I me fa molta gràcia perquè tu el compres i ve una senyora i te diu que me'l passareu, és que és nostre.
3: Claro.
0: I tothom quan veu el diari és que està demostrat, te'l seus una taula, agafes el diari i després te'l demanen.
3: Sí, no resumen ni una fua i pam. Ah, jo una cosa...
0: Que és curiós.
3: Que seré per l'olvido. Una cosa que me dóna més ràbia, que estigui, jo que sé, una parella o mirant el diari obert i comença a xerrar amb el que té de vora i el diari troba orines.
0: Això també, això també.
3: Oh!
0: I li demanes i diu, està ocupado. I tu penses, sí, no te lo estàs mirant.
3: A vegades, le digo, si te queda mucho. No, ara jo l'acabo, no, perdón. I gira fua. Per això que sentia en una hora amb el diari obert, se metés la pàgina, 10 minuts, per favor.
0: Per això, pel que val, jo m'estimo més comprar mel i m'ho mira en calma que meva. Perquè això de... És que m'ha passat a vegades que me'l mira una cafeteria cines, i no t'has de mirar teu i tot és que mirar molt de veres, perquè ja te'l demanen. Que me'l deixarà, jove?
3: Sí, és per tot. Quan acabar demà on? I ella ha dit un home que no sé si pot donar tanta publicitat, però ja dic, no me n'ha quedat mal, però un bar determinat que fa cada cantó molt, igual, lluitem per agafar el diari.
0: És que una vegada vaig un radioient nostre que, si no s'està escoltant, me va comentar el tema del diari, que hi ha molta gent que fa cola pel diari i tu penses, sí. Mare de Déu, sembla que estan fent la cola de les rebajes per el diari, saps?
3: Jo t'ho dic, de primera mà, encara mal, que ara m'han pres a les 5 de la matinada. A les 6 i poc hi ha 3 diaris, ja lluita per agafar el primer diari. Joder, macho, si no fa res tot el dia, són gent jubilada, molt agua.
0: Ja, però me fa gràcia. Però el que dius tu, i tu agafes el diari i no t'estés de llegir la fetge, ja te'l demanen.
3: Ja, no te'l demanen. I tu ja saps que cosa que m'agrada... A vegades te faig una foto...
0: Sí, i tant. Bueno, Diego...
3: Espera, que se m'olvidi, que aquest divendres amenazo com volver, solo para ti vuelve.
0: Molt bé, així m'agrada, que t'has fet unes vacacionetes.
3: De fer tantes gandulles. Bueno. Que Navarre va agafar vacacions, doncs que seria, i que van aprofitar per fer...
0: No, passis pena.
3: Un dia van fer tardeo per Mahón i...
0: Beníssim, ja, no passis pena.
3: Dilluns ja torna la feina a Navarre, i jo el divendres ja se reincorpora solo para ti.
0: Vale, pues t'esperant divendres, molt bé. Diego, has anat mai a les festes de Sant Llorenç de l'O?
3: Que dius que solia anar jo, inclús per tema feina i per tema de gozo. Una vegada, sí, cada any hem anat amb en Cristian.
0: Vale. Beníssim. Sí, sí. Pues són la setmana que ve, les festes de Sant Llorenç.
3: Igual, farem compte d'anar, segurament. I aquesta setmana, que són de Llumassanes, no?
0: Sí, ahir, avui i demà. Llumassanes, que està molt a prop de l'aeroport. Sí,
3: sí, és el mateix. Igual, de l'Òfer anem a prop anar, d'estoneta.
0: Però pensa que ja costa bunt, costa avall, eh?
3: Cago, nena, tu, Déu, que gran. Perdó,
0: bueno, però si t'adones compte, cada poble és diferent a les festes, vull dir, perquè te'n vas a Fornells, per exemple, i veus un jaleo de vora la mà, te'n vas a Llumassanes, és més a la placeta aquesta de Montellà Siglesia, que és més petitó, i te'n vas a l'O perquè fan les carrosses o perquè fan altres coses, vull dir, cada poble té el seu, vosaltres el castell teniu la de ballada, i cada poble destaca per algú, és mitjor gran perquè fan el jaleo d'ases.
3: Sí, cada puesto té una cosa tradicional.
0: Amor perquè fem les carreres en escors o perquè fem els focs en esport i molt bé. Molt bé. Molt bé, Diego.
3: Bueno, me temo que li fas coses, no? Aquesta setmana també.
0: Sí, aquesta... Cada setmana fem una visita a un poble o dos pobles i surten ja en cosa. I ara fem avui l'O. I la setmana que ve, que serà diumenge dia 16, pues seran objectes que vindran de Sant Climent, de Ferreries i de Sant Lluís.
3: Bueno,
0: molt bé. A veure si hi ha suerte.
3: Que sàpiguis que davant i en Cristian estan pescant i jo t'estic posat a circular mentre a mi la mà t'estic escoltant, ho sàpiguis.
0: Però moltes gràcies, Diego, per aquest detall. Vale? Una abraçada.
3: Què passa? Què passa? Que vull pescar, m'avorre el món. I ara, avui és el moment. Escolta, en Santi, mentre que els dos pesquen i té que pel·lícula exposat...
0: Pues, envia-li saludos.
3: Home, t'he agafat tard, t'he agafat...
0: No, he començat a les 5,
3: eh? Ah, bueno...
0: Jo perquè he acabat la feina a les 3 i mitja i he començat a les 5.
3: Jo t'he agafat que fes comentaris que estaven arrenjat per venir aquí a pescar i llavors t'he tornat a enxufar con la criada Manga Lombarte.
0: I no, estàs la segona cridada perquè la primera està en Juana i tu ets el tercer. Abans si tens sort, vale?
3: Ojalá, cruzarem los dedos.
0: Vinga, una abraçada i suerte con la pesca.
3: Ah, sí, jo estoy de oyente, yo miro.
0: Molt bé.
3: Vinga.
0: Adéu, adéu, un saludo a la família. Adéu, adéu, adéu. Ha estat en Diego, Pascual, que ja ho han sentit. Divendres, dia 14 d'agost, torna amb el seu programa Solo per a ti, després d'aquestes mini vacaciones d'agosto. Bueno, pues, estimats oients, avui m'anam amb el quin sorteig d'objectes dels pobles de Menorca que estan celebrant les seves festes. En el darrer programa que van emitir, ja ho he dit, el Mitjor Gran i Llumassanes, i toca a la Jo, l'O. Un anam en sa quarta cridada. Què serà, serà? Vinga. Bon que vespre.
4: Bon que vespre, Santi.
0: Hola, Nini. Nini Mercadal.
4: Sí.
0: Demó.
4: Bé, estic escoltant. Encara pensava, no sé si seré temps de agafar telèfon.
0: Sí. Han començat a les 5, Nini, però hi ha temps. Jo tinc el telèfon obert, no te preocupis.
4: Bé. Saludar a tothom. Molt especialment a la Margarita Lombarte i tots els que escolten.
0: Beníssim.
4: I que tinguis un bon programa.
0: Moltes gràcies, Nini. Nini, sí, ara ho llegirem. Nini, una pregunta. Què és el que més t'agrada de l'O?
4: De l'O?
0: Que són ses...
4: Que no hi ha anat.
0: Però quan anaves a l'O, que no seguessin ses festes, que són la setmana que ve, Sant Llorenç, què t'agrada de l'O? Què destacaries de l'O?
4: Ai, no sé, que tinc allà mono, perquè jo era fieta quan hi vaig anar, i però... anava molt de fieta, però ara de gran no hi va, no hi ha molt d'any. Bueno,
0: bé, hi ha moltes costes.
4: Ah, sí, això, suposo que t'esquivia i deu bé.
0: Sí, però, i bueno, tant.
4: Mira, pues... Si no té costa ser clots i bonys,
0: això també.
4: Porta.
0: Això també. Nini, jo me'n recordo, nosaltres de més joves, que solien anar, bé, no faré propaganda perquè ja no existeix, però no sé si ho puc dir, que hi havia una carnisseria coneguda de l'O que feien carnissues i sobrassades que eren a Campiris, i tothom anava a l'O a comprar sobrassades i carnissues de Campiris de l'O.
4: No hi anem mai, no hi anem mai. El que me sona és nom de Campiris.
0: De Campiris,
4: sí. No me sona, no, sí. No hi anem mai.
0: I feien unes sobrassades i unes carnissues molt bones, però clar, fa molt d'any d'això, ha plogut molt, ha plogut molt.
4: Sí, sobre calor hi ha moltes coses bones.
0: Eh que sí? I ses coques de l'O, i ses coques de l'O.
4: Clar, clar. Sí, comprem moltes pastes i són fetes de l'O.
0: Això mateix. I ara preparen...
4: Fem coses bones.
0: Ara preparen ses coques ja per Sant Llorenç, la setmana que ve.
4: Sí, clar. Bueno... Seran prou toves amb aquesta calor.
0: Ai, ho pots ben dir, Nini. Molt bé, te farem saber-ho des diari, vale? D'aquí una estona. Una abraçada.
4: Vale,
0: i tens el nombre 4 per sorteig, vale?
4: Vale, vale.
0: Una abraçada, gràcies. Nini.
4: Saludar a tothom.
0: Vale, una abraçada i gràcies per cridar, que és una cridada que me'n fa molta il·lusió quan me crides. Una abraçada, Nini. Adéu, adéu, adéu, adéu. Nini Mercadal, de

0: Vam tenir un guanyador o una guanyadora i veurem al final del programa qui s'endú aquests objectes de l'O o de la I.O. I tenim una cridada. Bon que vespre!
1: Bon que vespre, Santi!
0: Bon que vespre, nanis Fortuny, que li agrada molt l'O, li agrada molt l'O.
1: M'agrada tot Menorca, però bueno, aquest dia també m'agrada l'O, perquè la gent està contenta, la gent està preparant les activitats del seu patró, de Sant Llorenç, deixam enrere Sant Cayetà, enganxam el do, m'agrada el do, m'agrada tot Menorca, tot, cada un per lo seu, clar que sí.
0: Clar que sí. Claro, clar que sí. Per nani, sembla que no pot ser, però ja estem a la meitat de la ràdio maratón de festes.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, que sol se va, sou a mig camí, que m'hi pot.
0: Que sí, que estem a meitat camí ja, d'assistiu i meitat camí d'estrelleta de festes.
1: A mig camí, bueno, jo desig que tot l'estiu hagi estat positiu per tothom, per tots els pobles, per tots els oients, per tots els col·laboradors, per tothom, però també desitjo una cosa, bueno, que la deu desitjar molta gent, que m'ho refresqui un poc les temperatures.
0: A veure, no. A veure si a refraner popular hi ha una dita que l'he dita fa una estona, a veure si se compleix aquesta dita, que ho veig un poc difícil, però bueno, el de torn repetir, que dissabte és la Mare de Déu d'agost.
1: Sí.
0: I hi ha una dita que he dit, per la Mare de Déu en agit, ja refresca la nit. Ara veurem. Ara veurem.
1: Abans hi serà bé. També hi ha que recordar, si me permets.
0: Sí, nanis, faltaria més.
1: També hi ha que recordar, jo quan era al camp ho dèiem molts pagesos en això, dia 20 d'agost, que és el dia de Sant Bernat.
0: Això mateix, sí.
1: Dia 20 d'agost. Deien que el dia 20 d'agost, no vull dir que sigui cert, no, però bueno, és una dita. Deien que dia 20 d'agost era el dia més calent de l'any.
0: També ho he sentit,
1: Més calent de l'any. Jo no me'n record de quina temperatura va fer l'any passat dia 20 d'agost, però que si so és cert, enguany dia 20 d'agost serà jovent,
0: eh? Ui, tant! Bueno. I demà també, demà també, perquè hi ha una llegenda sobre Sant Llorenç, que supos que la deu saber perquè l'han contada moltes vegades, Sant Llorenç, que Sant Llorenç el van cremar damunt unes esgrelles, el van cremar una parrilla.
1: Sí, ho sabia.
0: Que per això...
1: Sí. Ho sabia seguint-ho i en teu.
0: Si imatge de Sant Llorenç d'un unes esgrelles, d'una parrilla, i diuen que el dia que se commemora el seu martiri, que és demà, dia 10 d'agost, també...
1: Santi, abans, segons els temporals, Sant Llorenç és demà, és bé?
0: Sí, sí. Sí,
1: vale,
0: però les festes de l'O es retrasen en el 15-16. Sí.
1: En el pròxim cap de setmana. Són molt de pobles els que ho fan, llevat de Ferreries, el Castell i Mó.
0: Això mateix.
1: I Ciutadella.
0: I Sant Llorenç, demà és el dia de Sant Llorenç, i bueno, hi ha aquesta història de que el van cremar damunt la parrilla, que hasta i tot diuen que hi va dir, que això és una llegenda, diuen que li va dir en els verdugos: me podeu donar sa volta, que ja estic molt tornat d'aquesta banda.
1: Pobre home, mesquí.
0: El van cremar perquè, bueno, era cristià en aquella època, tu ja saps, quan anàvem els romans, que hi havia els martiris. I el van cremar sa parrilla. I diuen que aquest dia, com que se commemora sa mort del martiri, pues diuen que és molt calent per aquest dia que el van cremar. Però bueno, o sigui que dia 10 i Sant Bernat també serà calent.
1: Jo no ho acabava de recordar, Santi. Tal vegada per coneixements teus ho havia sentit, eh? T'ho agraeixo. Però ho acabava de recordar. Ara, això de Sant Bernat, sí, jo ho he sentit dir molt, principalment a pagesos antics, de costums antigues també, i també hi afegien una cosa.
0: Sí.
1: Un dia, per exemple, i te la dic i ja m'ho has despedit.
0: Vale.
1: Un dia, el dia de Sant Bernat és el dia més calent de l'any.
0: Sí.
1: I qualcú altre responia a idea: andem alerta, perquè estiu calent, hivern fred.
0: Ah, mira.
1: Vull dir, el tant és hivern també, que si han de fer cas en els refranys, se mos presenta un hivern fred, perquè ha estat un estiu coent, coent,

0: Diuen,
1: efectivament,
0: si haguessin de fer cas a ses dites, eh?
1: I tant. I en Joan Barceló, ara me'n record que és mes de juliol, en dia 20 de juliol va ser Santa Margarita.
0: Sí.
1: I també va dir cosa que me'n record que va dir... Dia 20 és Santa Margarita. Diu, sa monja l'encén i el fa, es frara la paga, que et Sant Bernat.
0: Amigo, ahí está.
1: O sea, que és el que dius tu, eh?
0: Bona, sí que és bé.
1: Que sí, això va ser juliol i, per tant, sí, sí. Ara s'agost té la marinera, també, eh?
0: Té la marinera, però, bueno, són dites que a vegades t'adapten, eh? Vull dir, al tanto.
1: Sí,
0: i tant. Jo només dic, si és cert, aquestes dites tan antigues de estiu calent i hivern fred, haurem de treure... No, perquè si ho compensam, perquè ha estat un estiu calent, eh?
1: I tant. Però tu que t'estima no, més, Dani, és tu que t'estima més cremada com ara o un pot de fred i hivern?
0: Ai, una pregunta tan difícil per jo, perquè jo no hi ha cap extrem que m'agradi.
1: Però
0: en tot.
1: Però a tu t'agrada un poquet de fred, o sigui, no molt, però una cosa freda, sí, per veure coses calentetes a casa teva, està un poc...
0: Hombre, jo, el temps meteorològic que més m'agrada, jo, personalment, és aquell temps d'inici de primavera, d'allò de...
1: Ah, vale.
0: El dia ja és més llarg, no fa ni fred ni calor, els fosquets, te poses una roba un poquet més gruixada, però de... durant el dia vas un poc més lloguer. Aquest temps jo m'agrado. Jo aquests agobios que fa anys que no tenim de fred. Bueno, enguany mos va fer un regalo de 10 dies de tramuntana, però no va ser freda.
1: I tant.
0: Era tramuntana forta, però no era freda.
1: I tant.
0: Però en la meva joventut, infància, jo he passat tramuntanades fortes,
1: i fredes,
0: que,
1: I tant.
0: Que la repelo. I també he passat estius calents, com enguany, que també fa mal anar. Pues jo som una persona que, bueno, la calor no és que m'agubi, perquè la meva feina és física,
1: clar.
0: Però a fer tot te dona mal de feina.
1: I tant.
0: Vull dir,
1: tens que anar amb un xivit. Amb un xivit, amb un capell, hem d'anar.
0: Has d'anar amb un xivit, has d'anar amb un capell, has d'anar amb unes ueres de sol, no per veure esclitxa, no, sinó perquè també t'afecta. Has d'anar amb poca roba, però també has d'anar al tanto, que no te cremis.
1: Nani, que has sentit el comentari d'en Diego, que jo no dic res, però m'han recordat de tu, eh? El diari! Dóna més diari! Ai, perdó.
0: Són moltes...
1: De fer gràcia, no sé si ho has sentit,
0: molt,
1: que deia, hi ha cola pel diari.
0: Fa molta gràcia, perquè jo també amb això som un poc sofridor, no? Vull dir, jo tinc per costum el cafè de la mañana, que tu has dit, Santi.
1: Que va a missa el primer, eh? Va a missa el primer cafè.
0: Sí, és el millor del dia, quasi. No, eh? Durant el dia hi ha coses tan xules,
1: sí.
0: Que no només és el cafè. Però aquell anhel d'anar a fer un cafè i de poder llegir, bueno, el diari, i hi ha aquestes embestides que jo a vegades també les he causades, eh? Vull dir, jo també m'apost per culpable, eh?
1: Però Nanis, com a bon menorquí que és tu, què trobes que té el diari que es tira tant, a part de l'estimació que té molt d'anys?
0: El diari, per jo... a vegades te crides l'atenció un comentari que has fet amb els vecins, amb la gent que t'envolta, amb la feina, és igual. I per posar un exemple, tonto, eh? Per posar un exemple.
1: Sí.
0: Mira, m'han dit que hi ha hagut un senyor a Ferreries que ha trobat 40 quilos d'esplata sang. Demà sortirà pel diari, ja veuràs. he posat això per no posar...
1: Sí, no, sí, t'entenc, i surt pel diari.
0: I temes profuns, no? I tu tens aquelles, espero, per llegir la notícia que aquell vesí t'ha donat, o t'ha dit, o t'ha comentat, i dius, i això sortirà pel diari. Dic això per dir tonteria.
1: Sí, jo a vegades també he fet la broma. Jo a vegades també he fet la broma quan ha passat coses a feina, faig una... Demà sortirem pel diari tots!
0: Clar, i això és una frase també que molta gent l'empra, no? Si és un motiu d'alegria, sortiran pels diaris. Si és un motiu de tristor, demà el diari ho durà. Vull dir, i bueno, jo com a persona no som, o no me considero xafarder, però m'agrada estar un poc assabentat.
2: Claro.
0: Coses que passen amb el dia a dia a la nostra illa. Tenc aquesta necessitat, que a vegades pensaré, tonto, ara m'he hagut d'engatinyar amb aquesta persona que tenia el diari, que si espera, que si no espera, i, perquè a vegades jo ho he fet, vull dir. També,
2: sí, tens raó, és normal. Però bueno, és com una gola que tenim pel diari.
0: És una gola. Hi ha vegades, per el que sigui,
2: Però, Nani, han de reconèixer que a vegades, també felicitant en el diari perquè fa molts anys que hi és, a vegades fan reportatges molt bons de temes, eh? Jo m'agrada molt, sí, a vegades reportatges sí. molt xulos de temes.
0: Sí. I jo ja m'ho despedim ara, si sentim.
2: Sí, vale.
0: Jo a vegades, per el que sigui, no he pogut llegir el diari. I aquell dia, quan m'he anat al llit, he pensat, jo avui no he llegit el diari. És com una necessitat que deu tenir moltíssima de gent i jo també l'hi tinc.
2: I que el recuperes o no, però, nanis?
0: A vegades entro a qualque puesto i dic, no deveu tenir el diari d'ahir encara.
2: I si el recuperes. I claro.
0: Si puc, a vegades ni siquiera hi pens més. Ja.
2: Claro.
0: Si no l'he llegit i tampoc no m'ha passat res.
2: Claro.
0: Però a vegades, teniu-vos d'ahir, perquè hi ha hagut una notícia que m'interessava, el que sigui.
2: Claro,
0: ho he fet.
2: Sí, molt bé, Nanis. Sí. Pues nada, era de los míos, també, el primer cafè sí. i el diari.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: Molt bé, Nanis.
0: Vinga, jo.
2: Una abraçada, sí. i tens el nombre 5. Adéu, gràcies. Adéu, una abraçada.
0: Visca Sant Caietà, visca Sant Llorenç, i visca Ràdio Castell, i visca tot. Endavant.
2: Gràcies, Nanis, gràcies.
0: Vale, adéu.
2: Bueno, m'ha fet molta gràcia, però no ho podia fer de més. Que quan han xerrat amb en Diego de la batalla del diari he pensat amb en Nanis, però no ho he dit, però he sentit al·ludit, perquè ja va ser un tema que van tocar, però van tocar aquest tema de la batalla del diari perquè va haver un col·laborador que va fer un comentari sobre aquest tema, no? Que hi ha una sèrie de personatges a la cafeteria que fan això, no, amb el diari, pues hi ha un que l'espera, salta el té agafat i no ho molla. Que hi ha parella que xerren entre ells i tenen el diari però no el jutgen i estan amb el diari obert. Bueno, estem molt contents. La primera 5 cridades d'avui que vespre.

0: Bueno, i ara no farem encara repàs en el diari, però sí que farem un repàs, un altre medi de comunicació, que és la revista Sauba, que la volem dedicar a la nostra audiència de Sant Lluís, si ens està escoltant, que cada mes fem un repàs també a la revista d'informació local de Sant Lluís, a RACÓ de la revista Sauba, que coordina el periodista i bon amic Antoni Seguí. Anem a comentar el més destacat de la revista del passat mes de juliol. Que surt la lluna, nena, no siguis mussol! Apartado de opinión. En Pedro Tudurí Mercadal fa una carta de renúncia com a concejal de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís per motius personals. També una dedicatòria que fan a Natonieta, Pons, Ortega i família per recordar que el passat 6 de juliol no es va deixar na Juani. Na Juani Prieto. Informació. Pas Izquierdo substitueix el concejal que va dimitir, en Pedro Mercadal. El govern balear entrega les claus de 11 pisos socials. Demanen habilitar fondejos entre l'illot de Vini Safua i l'entrada de la cala. Cervesa Mosfot du la música es grau. Això va ser el passat diumenge. No. El passat diumenge en es moit es grau. Eloi Pons tornarà a ser el caixer balda de les pròximes festes de Sant Lluís, rei de França, que tindran lloc a finals del mes d'agost. L'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís ha anunciat la composició de la Junta de Caixers de les pròximes festes de Sant Lluís, rei de França. Destaca la incorporació del caixer balda a la figura d'en Eloi Pons i l'estrena del caixer capellà de Sant Lluís, el també rector de la parròquia, en Jaume d'Enclà. La resta dels components de la Junta de Caixers d'enguany són la caixera casada, en Alicia Pons, la caixera fadrina, portadora de la bandera, en Julia Pons, i el caixer policia, perquè hi ha que dir que en el poble de Ló i en el poble de Sant Lluís surten dos xatxos a cavall. Representant la policia, el caixer policia de Sant Lluís serà en Demi Arnau, i el caixer pagès en Miquel Pons, i els dos caixers vocals seran en Pau López i Dària Pons i Ainhoa Camarena. El fabioler del dissabte de festa serà en Jordi Orell, i el diumenge la fabiolera en Victòria Riera. El passat 3 de juliol va tenir lloc el primer concert dels 8 programats fins a l'11 d'octubre del primer Festival Internacional d'Orga de la Fundació Sintes Groyero. La temporada de pesca s'ha allargat i l'activitat s'estén més enfora de la costa. De dins un jardí, ses alutates, com són més grandates, no volen flor. Cicle Cultura de Vorera. El passat 1 de juliol va començar la nova edició del cicle Cultura de Vorera. Música i dansa aquest estiu a Sant Lluís. Un reportatge de fotos de la passada festa de Sant Joan amb en Joan Flametes, el gegantó, els bujots i el fester. Que fa foscor, nena, no siguis tossuda. Que surt la lluna, nena, no siguis mussol. La parròquia de Sant Lluís, rei de França, llueix des del passat 28 de juliol un nou quadro que representa el Sant Patró, el rei de França. Un quadro que fomenta la devoció per Sant Lluís. Se trata d'una obra feta amb oli que penja dins la capella de Sant Josep.
1: Si no és un padrí, ses salutates com són petitetes, cuaflorates de dins un jardí.
0: L'espai de jubilats, el juliol van acabar les activitats i els tallers del curs 2025-2026. I la Biblioteca Pública de Sant Lluís també no recorda les seves darreres adquisicions.

La Creu Roja de Sant Lluís va participar a les passades festes de Sant Joan amb la confecció d'un bujot. Com són petitetes, cuafloretes, a dins un jardí, se salutat... Bueno, i m'anem amb les receptes que surten cada mes, que aquest mes de juliol, que ja és història, la protagonista va ser Ángeles Muñoz Cazorla, natural de Lora del Río, Sevilla, Andalusia. I ens dona unes receptes. Aquesta senyora viu a Sant Lluís. La seva mare. I ens dona, pues, com cada mes, unes receptes. Ens dona la receta de l'ensaladilla de pulpo, el piñonate i les migues de Todos Santos. Banyada, tens un ull de poll. Aigua del Carme li van donar. Paraula de grossador amb en Juanjo Orfila. Com cada mes també apareix una glossa a la revista. I en aquest cas, des mes de juliol era foc i fum. I no té res a veure amb la sarsuela Sant Joanera. Nos quedàvem amb unes estrofes d'aquesta glossa. Foc i fum. Està seca sa marina, s'estació ja és motiu. Dins s'aixafogó estiu, on sa calor domina, mur, tapins, oastres, alzina, poden ser el seu aliment, una espurna impertinent d'un caliu o d'una llosca, que mos agafi sa llosca, sa fosca, ves que no s'atures ben. Entre Vinincolla i Punta Prima, sa geganta es fot vermell i sa traca son remei, que no ajuda gens es clima, tot bui i sa socarrima. Desprem tuf de socarrat, ses forces de seguretat fan un treball excel·lent i l'optimisme es fa present i es foc tenen controlat. Es foc tenen controlat tot i sa temperatura s'estima per sa natura. Cada esforç ha compensat. Dues estàries s'han cremat i poden dir que han fet bo. Quan els teus ulls venen, veuen sa por, una llagrimeta es torca. I quan es crema un tros de Menorca, crema un tros del meu cor. Cantant els meus desitjos i els teus encants. Dues jugadores de Madrid s'estrenen en Sant Lluís. Les jugadores de Madrid, na Paula León i na Sandra Villafañe, se troben de vacacions a Menorca. El Centre de Cultura i Deportiva de Sant Lluís comença a definir l'estructura tècnica del futbol i del bàsquet. Gran festa de final de temporada amb una jornada de germanor i convivència. El Sant Lluís finalitza el quart medaller en els Jocs Esportius Municipals amb 12 medalles. Si no és un padrí. I una jove somiava de Sant Lluís, somiava que ballava... M'ho sentit. Es via satèl·lite s'apartat de xafarderum de lo que s'ha dit per Sant Lluís aquest mes de juliol. Nigo, nigo, nyac, nigo, nigo, nigo, nyac. M'ho sentit que hi ha turistes amb el cotxe que en el tram del carrer Duque de Grillon entre el Cos i de Adellaman es confonen i circulen en sentit contrari. Que venint del carrer de Son Perruquet, en tos de girar cap a la dreta, ho fan cap al carrer d'Adellaman, segueixen tot recte cap al molí de dalt i això és un perill quan no circulen correctament.

0: Bueno, i ja fins aquí el repàs de la revista Sauva, revista d'informació local de Sant Lluís.
1: Quan va despertar, li va dir fiat meua, i ella es va posar a plorar.

0: Bueno, i ara farem un canvi de música perquè anem amb aquesta secció que és, bueno, el que han comentat en Nini Mercadal, no? Fem un repàs quan són quasi les 7, les 7 menys 10, repàs del diari Menorca, del dia d'avui, que, bueno, és una tradició que també se fa altres programes, s'ha de fer un repàs cada dia que és possible en el diari. Doncs anem a fer un repàs en el diari, que molt de vostès ja l'han llegit, l'han fuetjat, la seva mare, o l'han vist per Menorca Info, redes socials, nosaltres amb el paper, amb el diari de sempre, de paper. Anem amb el repàs, vingui. Fiesta meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll. Bueno, doncs pues, diari Menorca d'avui diumenge, dia 9 d'agost del 2026, es preu de 2,70, avui acompanyat per la revista Pronto, i anem amb el més destacat del diari d'avui. Començam amb l'enquesta, que van votar els lectors per Menorca Info. Van votar 1.218 lectors. La pregunta era, ¿está de acuerdo de que se prohíba la venta de bebidas energéticas a menores? 96% diu que sí i un 4% diu que no. Pròxima pregunta que se votarà per Menorca Info, ¿le gusta más nadar en la piscina o en la playa? Sorprende y no sorprende que la EMET active hoy, domingo, el aviso amarillo por calor, con el consuelo de que también pronostica un ligero descenso de la temperatura a mediados de la semana que viene. Que un estudio en el marco de la Universidad de las Islas Baleares indique que el impacto del eclipse en el mercado turístico de Menorca es prácticamente nulo, al haberse producido en una época de lleno total. Comentario del día. Vueling suprime la ruta con Bilbao y deja Menorca bajo mínimos en invierno. Las compañías que vulguin part del pastel d'assistiu haurien de demostrar un compromís a Menorca tot l'any. Haurien de crear un barem que premiés els qui mantenen més rutes i freqüències durant l'hivern. Això ho diu una lectora. Notícies locales. Tema del dia. L'espera del nuevo PIT. P-T-I. El Consell encarga un estudi d'aigua per revisar hasta dónde puede crecer Menorca. Pont i Cova, 7 dies Menorca, amb en Josep Pons Fraga, editor del diari. La trampa que transmuto la reserva de la biosfera. Sucesos, 5 heridos en la carretera de Vinincolla por un choque frontal. Es Mercadal aplica desde mañana la zona verde para sus residentes. Los vecinos ya pueden pedir la tarjeta de aparcamiento para acceder a estas plazas. Y el PP defiende a La Fuente y pide la dimisión de Castells. Foro Illa del Rey. Los ponentes. Entrevista en Amarga Provenç, presidenta del govern de les Illes Balears. Menorca desempeña un paper clave en el plan director de la indústria de Balears 2027-2031. Comisiones Obreras se distancia del acuerdo sobre el plus de insularidad por clasista. Apoya que se aplique la mejora, pero exige cuantías homogéneas sin distinción por categorías. Infracción. Motoristas que suben al carril bici de la avenida de Anselmo Clavé, en Mahón. La trampa. Otra cabra atrapada en el acantilado. Acantilado de Son Saura y de la cova d'Espardals al sur de Ciutadella de Menorca. Emprender desde la confianza. La ONG Treball Solidari ha asesorado y ha financiado los proyectos de 45 mujeres de Menorca, con el fruto de algunos negocios. Noticias de Baleares. Religión. Cambios sociales. El evangelismo pisa terreno al catolicismo, con una expansión de templos en las islas. El mapa religioso balear se transformó e impulsado por la ola migratoria y hay casi tantos lugares de culto como parroquias. Tipos de confesión no católicos en Balears. Total, 230. Evangélicos, 121. Musulmanes, 63. Testigos de Jehová, 11. Budistas, 10. Anglicanos, 5. Iglesia de Jesucristo, 5. Adventistas, 5. Ortodoxos, 4. Sikhs, 3. Bahá'ís, 2. Y judíos, 1. Baleares entre los aeropuertos con control a los viajeros de Italia. El tirón del empleo eleva a 2,37 los cotizantes por pensionista con Baleares a la cabeza. Noticias de España, noticias nacionales, crisis migratoria, la situación. Maillo reclama que se convoque el Consejo de Seguridad Nacional. Vivas calcula que aún permanecen en Ceuta entre 8 y 11 mil extranjeros. Extremadura, Castilla y León, Aragón no irán a la Comisión de Infancia para el reparto. Noticias internacionales. Colombia. Fin de la era Petro. Religión y la promesa de abarcar con el narco en la toma de posesión de la Espriella. El cáncer de Biden se extiende y es muy doloroso y debilitante, según su hijo. Irán solo abrirá Hormuz si acaba la guerra y se levantan las sanciones. Un niño y sus abuelos mueren en un ataque ruso en la región de Kiev. Monti Memoria, històries dels menorquins amb en Josep Portella Coy. Avui, Gregorio Oliván García, el jutge poeta. Històries grans, amb en Toni Olives Camps. Avui, entrevista amb en Juan Luis Hernández, el profe. Que va ser qui un dia va fer un article sobre a Sodes Diari. Que comentava. Reportatge de fotos sobre les festes de Sant Gaietà de Llumesanes, que hi va fer la seva primera jornada. I tenim una cridada. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi.
0: Hola, Esgar, com va?
1: Hola. Bé, bé, que t'estem aquí sentint una estona. No t'han sentit tot el programa.
0: Bé, hem començat a les 5, avui hem començat més tard, eh?
1: Ja, ja. Però bueno, nosaltres... No t'han pogut sentir tot el programa, però mos feia ganes telefonar, perquè feia estona ara que no t'ha pogut
0: sentir. Sí, m'acosta. És que sap què passa? Que nosaltres... El darrer programa que vam fer va ser el dia de Santa Anna en diumenge, sí, i el darrer programa que vam fer en dimarts va ser el 28 de juliol, o sigui que eren acabades ja les festes de Sant Jaume, i mira per on...
1: Jo el dia de Santa Anna no te vam poder sentir, ara no recordes per què, vull dir, ja fa molta estona que no te sentíem.
0: Sí, i la setmana passada era el primer diumenge d'agost i no van ser aquí, però bueno...
1: Estic content de que tornis a ser aquí.
0: Molt bé.
1: Que tot te vagi bé i bueno, sí. I aquests especials que sempre mos fas, pues donar-te l'enhorabona perquè a pesar de la feina i de la calor i tot això, pues encara vens, prepares el programa i tot això, i bueno...
0: Bueno, si te són sincera, Esgar, jo els programes d'assistiu no pas cap pena, perquè una vegada tinc el calendari i sé com cauen les festes, després el prepararò. La feina és posar-me en contacte millor amb els convidats quan venen les festes, perquè si vols tenir algú de cap poble, de l'altre poble, però jo no me representa cap feina, perquè ja fa anys que ho duc per mà. Vull dir, una vegada tens el calendari, saps com cauen les festes, ja dius, mira, aquest diumenge, com que la setmana que ve les festes d'aquí, pues farem això. I si...
1: Sí, però bueno, posa-te en contacte amb una capellana, o posa-te en contacte amb un president de qualque banda.
0: Això mateix, però bueno. I tant, i tant. tant. Que, per cert, ara has descobert el pastel per dimarts. Que dimars farem un petit extra, que ja el vam fer, però bueno, en el programa de dimarts, com que ja entrarem dins la setmana de les festes de Sant Llorenç, doncs tindrem una connexió a partir de les dues en la capellana de l'Os, que aixeca per allà.
1: Que m'apagava el sentiró, ho vaig veure anunciat per les teves redes socials.
0: Sí, i serà dimarts a les dues.
1: En Jaume... Sí. En Jaume del Castell i...
0: Sí,
1: i,
0: bueno, això mateix. I representarà el caixer capellà de l'O.
1: Sí, sí. Ell és el rector de Sant Lluís, però, bueno, fa uns anys, crec que l'any passat encara hi era, va estar a la parròquia de Sant Llorenç.
0: Això mateix.
1: L'O. No sé si devia fer un any o un any i mig de... No sé si estava... No ho sé.
0: No passi pena.
1: Perquè el rector hi era, però ell li ajudava, no ho sé.
0: Pues això, i faran sa...
1: Fins que li van assignar sa seva parròquia, que és Sant Lluís, encara que també és rector del Castell, eh?
0: I tant, i tant.
1: Castell tenim tres rectors.
0: Això mateix, Llorenç Sales, en Miguel Ángel i en Jaume. I tant, Jaume, i tant, i tant. Pues això, Esger, que serà en Jaume d'Enclar, que ve dos serà el caixer capellà, la capellana de les festes de Sant Llorenç del pròxim cap de setmana, i m'acosta que també antes de que li vinguin les festes de Sant Lluís també el tornarem a tenir un altre dimarts, perquè, bueno, sabem que els hi van fer un regalo a la parròquia, que ho he comentat fa una estona, d'aquest quadre tan gros que representa el patró, i me sembla que han fet unes banderes perquè la gent pugui penjar les banderes per les festes.
1: Ho vaig veure a les redes socials d'ell i de la parròquia de Sant Lluís i tot això. I de fet ja m'he vist per els balcons de Sant Lluís.
0: Això mateix, perquè està molt bé aquesta idea, perquè jo ara m'he donat compte que per a les passades festes de Sant Jaume, bueno, el castell, molta gent en la bandera del poble, molta gent en la bandera de Sant Jaume, la bandera vermella en Sant Jaume de Montescavall.
1: Ara t'anava a dir que fa ja uns quants anys en van fer, i se venien a la parròquia, i se venien a la llibreria...
0: Sí, i, bueno, sí. I això, jo vaig venir fa anys a la parròquia i me vaig comprar la camiseta.
1: També van fer camisetes, sí, és bé.
0: Sí,
1: és bé. Van fer les banderes vermelles o granates o així, i camisetes. Jo també en tenc una, en tenia una per qualque banda, per qualque calaix.
0: Però és guapo, perquè no hem d'oblidar que... O sigui, jo respecte les creences de tothom, però no hem d'oblidar...
1: Això no fa molta gràcia quan tu dius que no celebram Santa Pomada.
0: Ni Sant Gina en llimonada. Sí. Però és garetsa veritat, vull dir... que si tu ara, Déu vulgui que no, perquè va passar a l'època de la República, però tu saps que hi havia pobles que feien festa però no celebraven el patró ni el sant, i tu penses, però què celebres? Sí, bueno, què celebres? Què celebres?
1: Sí,
0: si no...
1: perquè en aquell temps van baratar, no, van posar fiesta del verano...
0: Això mateix, sí, amó va passar, eren fiestes populars de setembre, imagina't tu com anava. I no hi havia colcada, però hi havia focs artificials, hi havia concert de la banda republicana i moltes coses més. Però clar, tu penses, que celebrau, que arriba setembre?
1: Sí, sí, sí.
0: Hombre, jo me sembla que, bueno, és respectable, però no...
1: No, no, no hem de perdre...
0: Claro. I està molt bé el que estan fent a molt de pobles, no? Que se van unes banderes, que tothom se penja qui vol en les balconades. Va a veure el mitjorn també en Sant Cristòfol,
1: sí,
0: en Sant Llorenç.
1: Sí, unes banderes molt guapes també.
0: Sant Llorenç també n'hi ha. A molt tenim la Mare de Gràcia i l'Ajuntament per l'escut també. I, bueno, és una manera de fer pàtria, no?
1: Clar que sí, clar que sí. Jo, per cert, en tenc una de bandera de la Mare Déu de Gràcia, que no sé qui, me la devia regalar a mo mare. O no sé.
0: Sí, això fa molt d'anys que va començar, això. Fa molt d'anys que va començar.
1: Sí, però ara fan unes... Sí, és que n'hi ha dues de banderes. Hi ha la bandera, diguéssim, blanca, amb la Mare Déu de Gràcia, però jo tenc una bandera vermella.
0: Ah, sí, això són les primeres.
1: La Mare Déu de Gràcia,
0: sí.
1: Com una silueta.
0: Amb els àngels.
1: És molt xula, també, sí.
0: Que aquesta imatge, sí, però, que està dins els cambrils, amb els àngels, els camerinos.
1: És imatge de l'ermita, però està dibuixada com en silueta.
0: Això mateix. Però van ser les primeres banderes que van fer, Edgar. Sí.
1: Jo no sé, me la devia regalar a mon mare.
0: Segur. És que això va ser una iniciativa, no me diguis quin any era, però quan faguem l'especial de la Mau de Gràcia ja ho comentaré, perquè és un tema interessant, però sé que va ser una proposta que es va fer des de Santa Maria, les tres cofradies de Setmana Santa, que van decidir que, bueno, com hi havia rotllo aquest de festes de gràcia, que si no sé què, que si s'està perdent un poc el respecte a la patrona, i van dir, pues, des de la parròquia, des de les cofradies de Santa Maria, farem això de fer les banderes, no? I que tothom posi la bandera que seva en la patrona, no? I van fer aquestes, primera que me dius tu, de la silueta, van fer ventalls, també, van fer ventalls, abanicos, i cada any en feien un de diferent.
1: Van regalar un ventall a Melissa,
0: això mateix,
1: que encara festejaven,
0: això mateix,
1: i li vaig regalar un ventall, perquè a Melissa,
0: sí,
1: tant a Melissa com a Joia fan festa el dia de la Mare de Déu.
0: El dia 8 de setembre, que és la Nativitat de Maria.
1: Sí.
0: És el dia del naixement de Maria. Sí, dia 8.
1: Sí. I doncs, elles fan festa aquest dia, a Joia, pues, perquè el capellà mos va dir que el seu nom, Joia, és alegria, és festa.
0: Claro.
1: I va dir, pues, farà festa el dia de la Mare de Déu.
0: Que guapo, no? Doncs pues mira, el dia que va néixer, no? El 8 de setembre.
1: També és alegria i és joia.
0: Claro, claro.
1: I celebren el seu sant, tant a Melissa com ella, el dia de la Mare de Déu de Gràcia. I me'n record que un any, que jo t'ho dic, crec que festejava, li vaig regalar un ventall d'aquest de la Mare de Déu a Melissa.
0: Molt bé, doncs pues molt guapo el detall aquest. Doncs, pues, Edgar, tens el nombre 7 per aquests objectes que no es venen de l'or.
1: Vale.
0: Vols saludar, sí, Cocu? Una abraçada. Gràcies.
1: Vinga.
0: Adéu. Bueno, ha estat Edgar Torres, el nostre col·laborador. Bueno, sí, pues, sí, aquest tema ja el tocarem quan faguem l'especial de les festes de Mau de Gràcia, d'amor. Bueno, estem xerrant des Diari Menorca, que ahir va ser el dissabte de festes a Jumassanes, festes a Sant Gaietà, i surt un reportatge d'una fua que ens diu: Sant Gaietà fa esclatar la festa. Jumassanes gaudeix del primer dia en cavalls, gegants i música, amb una jornada molt animada. Bueno, també la gran trobada de la família d'Estomeus. Unes 40 persones participen a la segona trobada de Tomeus a Ferreries, de set anys després. Te faig ser. Bueno, cultura i espectáculo. S'exposició d'Analan Florit. Tertúlia de Joan Manuel Serrat, d'en Quer Portella, a l'Ateneu. Això serà divendres, dia 14 d'agost, a les 8. L'Ateneu. La boca eròtica. La inauguración será el 20 de septiembre. La mosca hispánica en la versión original subtitulada. Guanyadors del Premi Ciutat d'Amor d'Escultura. Els dos guanyadors entre el regidor Carlos Soler i el balde Héctor Pons. Els guanyadors del Premi Ciutat d'Amor d'Escultura són a Mar Rosanes Rosa, a l'obra Caldereto, amb un premi de 3.500 euros. Deportes. Liga Nacional Juvenil. El Ferreries i el Ciutadella afinen su puesta a punto para la Liga Nacional. Pretemporada. Lluís Vidal se ven cositas tras dos semanas de entrenamiento. Tercera Federación. El ex Mercadal Pau Oliver llega al Manacor. Piragüismo. Campeonato de España. Orati Vidal consigue dos oros para el Club Marítimo de Mo. Pádel. Gemma Trià i Sabe Sofrir i passa otra gran final del Premier Padel. Apartado de opinión editorial, la necesidad y el acierto de incentivar hábitos más saludables. Y els col·laboradors de cada setmana, com és el blog Gritar no és convencer, amb en Lluís Foix, periodista i escritor, el professor Alejandro Río, ens diu la seva columna Sin Flash, Ensayo y Horror, Josep Maria Quintana, la seva columna Brot de Notes, ens diu Ceuta, quan la por substitueix a la moral, i na Neus Canyelles, escritora, la seva columna Una se acostumbra a todo, ens diu Irse a freir espàrregos. Na Lina Salor, Ripoll, nos diu Salut Mental, tenim programa d'atenció de pacients amb patologia dual. I es prevera en Joan Bausa, en la seva columna Espurna, nos diu La Catedral Cromàtica. El nostre col·laborador, en Joan Barceló, en la seva secció Dia que passa en campany, nos diu Agost calent, signe corrent. Quan Sant Llorenç du capa, diuen que de pluja no s'escapa. Polles angustines, per Nadal, gallines. Per la Mare Déu d'agost, pinta el rem i el setembre es pot collir, ja collir. Coses d'en Roca, cursaris, amb Antoni Tudorí. Joan Guassap, escritor, ens diu La Ximbomba, la seva columna La Ximbomba, aquest Ceuta. En Josep Lluís Berguera, Rons d'Esperança, ens diu El llevat de la gratitud. I na Maia Michelena, amb el Rayo Verde, la seva columna, ens diu Sola. El que va passar tal dia com avui, un 9 d'agost, però de l'any 1976, fa 50 anys, el que va passar fa 25 anys era el 2001, el que va passar fa un any era el 2025. M'on anàvem en l'apartat de memòria popular, en les fotografies. Antigues fotos de Menorca, Doña Sofía en la fàbrica Mayans. La reina emèrita acudió a l'emblemàtica indústria del calçado durante su visita en Ceuta y a Menorca en agosto del 1977. Doña Sofía va visitar aquesta indústria, aquesta fàbrica de sabates, el mes d'agost del 77. Una foto molt antiga de l'any 1983, de les festes de Llumassanes, i el més curiós és que es veu que és la banda de música de Mó, l'antiga banda de música de Mó que dirigia en Enrique Guastaví, que era la qui sonava Escaleo. Illa el Fosquet, Congrés Mundial d'Arquitectes 2026, segona part, la declaració de Barcelona. Anuncios classificados, la programació de la tele la passant per alt. M'ho anem en l'apartat d'agenda. El sol ha sortit a les 6:47 i se posa a les 20:50. La lluna ha sortit a les 2:27 i se posa a les 6:37. Farmàcies de Guàrdia. A la zona de Mó, Victori Bernat. Carrer Moll de Llevant, en Esport de Mó, nombre 41. A la zona de Ciutadella, March, Barla, plaça Jaume II de Mallorca, nombre 5. Zona Centro, de les 9 a les 10 de vespre, Ferreria, Sanglada, Fodalitx. Carrer Reverendo Padre Huguet, nombre 17. El temps per avui i per la pròxima setmana. Seguim con el aumento de temperatures diurnas. Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas que en ligero acceso. Noches tropicales o torridas, viento entre flojo y moderado de este a sureste. Previsió de temps per la pròxima setmana. Bueno, per demà dilluns, dia 10 d'agost, tenim sol i nivolats. Per dimarts, dia 11, sol i sol. Dimecres, dia 7, sol i sol. Dijous, dia 13, sol i nivolats. Nos ha deixat en Carlos Juanico Urbina. Falleció el 6 de agosto a la edad de 46 años. Descanse en paz. Su hija Blanca. Padres Maribel y Juan. Que en pau descansi. Mercado, hermano Jan. Tía Carmen. Primos Nacho y Quique. Jordi, Javier, demás familia y amigos se lo comunican y le rogan lo tengan presente en su recuerdo. El velatorio tendrá lugar mañana, lunes, de las 11 a la 1 en el tanatorio municipal de Mahón. Vivió y cocinó con pasión y generosidad, alegrando a cuantos tuvieron la suerte de sentarse en su mesa. Mahón, 9 de agosto del 2026. Descansi en pau en Carlos Juanico Urbina. I que la seva família puguin plegar molt d'anys en la seva memòria i el seu descans etern. Amén. I acabarem amb els sortejos, que millor molt de vostès que m'estan escoltant, o millor han fet coca primitiva, han fet coca bonoloto, han copat coca cupon de la 11 i no ho saben, i millor li he tocat, no ho sabem, però bueno. Bueno, cupon de la 11 d'ahir dissabte. Nombre 07362. Número de sèrie el 001, reintegro el 2. Bonoloto, de dia 8. Amb el nombre de 9, 30, 35, 38, 43, 46, complementario el 3, reintegro els 2. Primitiva, de dia 8 d'agost del 2026, nombre 12, 21, 25, 26, 43, 49, complementario els de 9, reintegro els 2. La combinació de Joker és 880, 888, 0, 558. Euromillones de dia 7 d'agost del 2026 amb el nombre 26, 29, 35, 38, 47. Números estrelles 1 i es 2. I la combinació del millón és FD 8. 345-ZZ. I Eurodrin sorteix de dia 6 d'agost del 2026 amb el nombre 3 de 8, 22, 24, 26, 33 i número sueño el 2. Pues enhorabona, si algú o que persona que tret algú d'aquests sortejos de sa 11, de sa primitiva, d'Eurodreams, etc, etc. Moltíssimes felicitats. Bueno, fins aquí aquest repàs des Diari Menorca, des dia d'avui. Tot un clàssic.

Bueno, i dimarts, dia 11 d'agost, és dia de Santa Clara, serem aquí en els estudis de Ràdio Castell, un poquet antes de la una, per oferir el nostre programa de nostres bandes, que, bueno, ja que estem a l'estiu, ja que estem dins el mes d'agost, ja que estem en cicle de festes, ja que estem en l'arribada dels turistes, ja que fa calor i moltes coses més, pues dedicarem el programa a recordar les músiques de les festes populars i també dels balls. Pues també sabem que en aquella època es feien balls en els pobles per celebrar les seves festes patronals. O sigui que sentirem un especial de músiques, de balls populars, amb motiu de...

I diumenge qui ve, estarem a dia 16 d'agost, serà el dia de Sant Roc, Sant Roque, i a partir de les 4 del vespre estarem aquí amb el programa Famosos en l'emissora, que els oferirem un programa especial dedicat a les festes de Sant Climent, que seran el pròxim 22, 23 i 24 d'agost, en el terme de Mos, festes de Sant Climent Papa, i les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, el 23, 24 i 25 d'agost. O sigui que la setmana que ve tenim l'especial de festes de Sant Climent, en el terme de Mos, i Sant Bartomeu de Ferreries. Ràdio Es Castell, 103.4 de la freqüència, modulada d'emissora municipal i des de Ràdio Garden, un estiu més amb aquesta ràdio marató de les nostres festes. Setmana que ve, Sant Climent i Ferreries. Festes de Sant Climent Papa i Sant Bartomeu. Ràdio Es Castell, 103.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal i des de Ràdio Garden en les nostres festes, costums i tradicions. I ara, aquests mesos d'estiu, en les festes populars i patronals de Menorca.

Bueno, sembla mentida, eh? Ho he comentat moltes vegades, però és que no puc fer de més, que comentaré una vegada més. Sembla mentida que estiguem

en el segle XXI i els anys que fa que aquests artistes, que aquests músics, que aquests compositors van crear aquestes cançons, aquestes músiques, músiques de pasdobles, de concert, músiques de pasodobles festius, i sembla mentida que els anys que fa que es van fer aquests pasdobles, com per exemple estem escoltant Amparito Roca, que l'any passat va complir 100 anys d'aquest pasdoble, ho van comentar en Jaume Teixidor. En Jaume Teixidor va ser el creador d'aquest pasdoble i li va dedicar a una alumna seva que era en Amparito. Sembla mentida, els anys que fa que es va fer 100 anys aquest pas doble i encara sonen la mateixa força. Aquí a Menorca, amb els pas dobles, les festes, però també són peces de concert, i no només les sentim aquí a Menorca, les podem sentir molt de puestos. Però sí, en Jaume Teixidor va fer aquest pas doble que li va dedicar en Amparito Roca. Era un alumne que tenia en el poble de Carlet. I després tenim altres pasodobles com a Paquito el Chocolatero, que també l'han contat moltes vegades en aquesta anècdota. Gustavo Pascual Falcó tenia un cunyat que era en Francisco, que bueno, tenia un establiment on tenia feia xocolata i sanxurros, i diuen que un dia hi va anar a veure el seu cunyat, se va presentar amb unes partitures i li va dir: "Entès que tria una." I el seu cunyat, en Francisco, va agafar, va triar la partitura i ell li va dir: "Pues aquesta te la dedica tu." I la va batir amb el nom de Paquito el Chocolatero. Gustavo Pascual Falcó, compositor de el Paso Doble Paquito el Chocolatero, que en Paquito el Chocolatero és el cunyat. Sabeu que quan tenia una estoneta solia anar a veure el cunyat i entri feia una bona escudella de xocolata i enxurros o porres.

Pues és curiós, no?, el que Gisté ha comentat, Paquito Chocolatero, que sona per tot el món, que sona per tot Espanya, especialment temporada de festes, concerts, festes, celebracions, casaments, Déu-n'hi-do. Estitot en Quina Àfrica va fer una versió diferent, cantada, d'en Paquito Chocolatero. Pues sí, supos que si no es veuen aquests compositors o aquests músics que han passat ja a l'altre món, no es veuen des de la finestreta, pues deuen estar al·lucinant veient que han passat els anys, però ells segueixen amb aquestes músiques, com per exemple el que vaig dir amb en Audrit, en Cristóbal Audrit, que va ser el qui va fer la jota del Postillón de la Rioja, el que nosaltres coneixem per tots els menorquins com la jota d'Escaleo. Si el senyor Audrit, Cristóbal Audrit, alcés el cap i vegués que aquesta jota pot ser convertit en l'acompanyament de la festa dels cavalls a Menorca, pues fliparia, perquè bueno, ell va fer aquest pas doble, bueno, va fer aquesta jota d'aquesta sarsuela, aquest fragment d'aquesta sarsuela, i bueno, ho han contat moltes vegades, que es va tocar per primera vegada a Ciutadella, que els cavalls se van desmadrar, van començar a pigar bots, i vinga jaleo, i vinga jaleo, i va quedar amb el jaleo. Però sí, és una curiositat que volem compartir amb vostès, no? Quan van veure aquella bona gent, quan aquesta bona gent vegués el que fins a on han arribat les seves obres, fliparien. Bueno, un estiu més amb aquestes músiques que ens alegren les nostres festes. Aquest cap de setmana, les festes de Sant Gaietà de Llumassana, Sant Esterme de Mó. I m'acosta que en aquests moments es deu celebrar ja la trobada de gegants i es ball de gegants a Llumassana, en el Prat de Sant Gaietà, amb aquesta gran família de gegants que tenen a Llumassana, i els convidats de Lutze, que són gegants vinguts d'altres pobles de Menorca. En aquests moments, acompanyats per la banda de música de Mó, faran aquest passacarrers per dir Llumassana i acabaran amb el ball en el Prat de Sant Gaietà, on s'interpretarà el himne de Llumassana, que ballaran tots els gegants de Llumassana, i també el himne de la colla de geganters de Llumassana.

Bueno, i ja ho saben, dimarts, dia 11 d'agost, serem aquí amb el nostre programa de nostres bandes, amb aquest, recordant d'aquests balls de festes, amb orquestes, amb banda, balls d'estiu, balls alegres. I diumenge, dia 16 d'agost, doncs estarem en l'especial que farem a partir de les 4 festes de Sant Climent, les Termes de Mor, festes de Sant Bartomeu de Ferreries. La setmana que ve dedicarem el programa en els santclimenters i en els ferriorencs. I bueno, avui segueixen les festes a Llumassanes i també avui que vespre ja seguien els actes en el poble de Ló amb aquest jaleo vinixems i aquest traslado de l'imatge de Sant Llorenç des de l'ermita fins la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia. La davallada de l'imatge de Sant Llorenç en galera, acompanyades per els cavallers, i aquesta salutació que farà la queixera valdesa, la plaça, amb aquest gloriós Sant Llorenç. Comença la compta enrere per als dies més grossos i grans del poble de Ló, les festes de Sant Llorenç del 2026.

Bueno, i durant l'estiu tot són festes, tot és bulla, tot és xauxa, tot són baranetes, són dinars... I no pot faltar aquesta quadrilla d'esporró.

Bueno, aquestes musiquetes que han sentit amb aquest gran repertori que han volgut dedicar a tothom que no els està escoltant, i na Marga Lombarte nos comenta que li torna et saludo pues a na Nini Mercadal des de Mo, que na Nini Mercadal li ha enviat saludos a na Marga Lombarte. Pues na Marga Lombarte se sent al·ludida i li torna et saludo. Bueno, anem a continuar.

durant els mesos d'estiu, d'aquest estiu 2026, juny, juliol, agost i setembre, fins que arribi sotoño, sa tardor, que oficialment començarà dia 22 de setembre, fem aquest canvi de sintonia. Deixant de banda i per descansar uns mesos la música de la sintonia d'Evangelis 1492, La conquista del paraíso, que tornarà per la tardor, sonar amb més força. I durant aquests mesos d'estiu, pues, en la sintonia d'en Phil Collins, quan vostès sentin aquesta música els diumenges, pues, vol dir que estem aquí a punt de començar el programa. La sintonia de Sistiu, aquest programa. Perquè nosaltres no ens agafem vacacions. A nosaltres no ens agrada, pues, sempre que és possible, estar aquí i mitiguent els nostres programes. I aquest programa, pues, en que no comenci a les 4 i comenci a les 5, o comenci a les 4 o a vegades a les 5, pues solem venir. I per tant no agafem vacacions. I com que no agafem vacacions, pues, fem canvi de sintonia a partir de juny fins mitjan setembre. Els diumenges que som per aquí, així oferim el programa Extra Verano de Famosos en la emissora. Aquesta sintonia d'en Phil Collins. Amb aquesta radiomaratón de festes, d'aquesta visita en els diversos pobles per xerrar de ses festes, com cada any, com se presenten ses festes de cada poble. I enguany, pues, amb aquesta tradició dels productes que podem trobar en aquests pobles. Avui, productes de l'O. Perquè comença demà la setmana de les festes de Sant Llorenç. De moment en rebutja 7 cridades que opten en aquest sorteig. Recordin que pot haver un guanyador o una guanyadora. Tenim 1, 2, 3... 3 senyores i 1, 2, 3, 4 cavalleros. A veure si serà guanyador o guanyadora el qui s'endurà avui aquests objectes. Molta sort en el Juana Plaça amb el nombre 1. Molta sort en la Marga Lombardi amb el nombre 2. Amb el nombre 3, en Diego Pasqual. El nombre 4, en Aní Mercadal. El nombre 5, en Nanis Fortuny. El nombre 6, en Francisco Lara. I el nombre 7, en Nésgar Torres Gelabert. Bueno, a les 8 i 25 aproximadament direm el nom, el nombre i el nom del guanyador o guanyadora. Encara tenen temps si no es volen cridar més radioients o radioientes. Bueno, ja saben que no us poden sentir, no us poden sintonitzar de dilluns a diumenge, la programació, ja sigui des de 103.4 o des de Radio Garden, o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell.

Bueno, aquesta sintonia d'estiu, aquest programa Extraverano de famosos a l'emissora diumenges, aquesta música de la sintonia d'en Phil Collins.

bueno, hem tingut una visita del pastor en Josué, que bueno, està fent aquí una trobada de la seva església aquí a la plaça del Mercat. I bueno, s'ha fet una visita també, perquè bueno, ells formen part també de les entitats del poble. Tenim el Centre de Cultura, l'Associació de Veïns, Parròquia de l'Ostra Senyora del Roser, tenim l'Església Anglicana, l'Església Evangèlica també, doncs se'n recorda d'aquest edifici en el carrer Gran. I bueno, han tingut aquesta visita perquè bueno, ells tenien aquest acte que es fa com una trobada aquí a la plaça del Mercat. I bueno, no tenia por que no us molestessin i no s'ha fet la visita pues, al pastor Josué, cosa que no us alegra. Ells també se troben a la Cine Costa Vella, tenen allà el seu temple. Bueno, nos estem atracant molt prest, a les 8:25 que traurem el nostre guanyador o guanyadora, i jo estic molt content, però bueno, sabem que la gent crida perquè no us escolta, perquè a vegades també ens comenten coses sobre el tema que tocam, cosa que no us alegra. Pues un dia no s'explica una persona pues, coses sobre les festes de l'O, una altra persona no xerra de que van aquí, que van allà, a vegades comentant coses sobre el que se celebra o el que se celebrarà. I, bueno, avui hem xerrat un pot de... Bueno, de tot un pot, no? Un dels temes que se xerra aquesta setmana era el de l'eclipse, però bueno, jo sé que en Xavi ja ho ha comentat, jo tampoc no fa setmanes que se xerra de l'eclipse, que per el diari, per la televisió, tampoc no volem ser un poc cansat sobre el tema, i altres temes, i bueno, i també hem xerrat pues, que dissabte és la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, és el mes de les vacacions nacionals, els espanyols tenen vacacions, altres ja han acabades, estem a la meitat de la temporada, gent que ja vol que torni a setembre, de volta al col·legio, nuevo curso 2026-2027. Nosaltres a partir de setembre ja començarem nova temporada radiofònica, amb l'arribada de la tardor, de l'otoño, compte enrere per el nou curs, i sobretot el més important, que acabarem l'any amb una gran celebració. El programa dels diumenges i aquest ciutat de vostès commemorarà els seus primers 25 anys de participació en aquesta casa. Pues sí, a partir de setembre, després de l'estiu, retomarem aquestes activitats commemoratives per commemorar a final d'any els primers 25 anys de locutor i de programa dels diumenges.

Bueno, i en aquestes hores deu anar gros per Jumassanes, després d'aquest segon i darrer jaleo, després d'aquest darrer tot de Fabiol, d'aquesta despedida, d'aquest convit que ha fet l'associació de veïns de Jumassanes en la col·laboració de l'Ajuntament de Mó, en els Caixers i Cavallers, aquesta despedida de la Colcada, avui que vespre amb aquestes activitats, amb aquesta trobada de gegants, ja que Jumassanes podem considerar que és, podem dir que és, no direm ciutat gegantera, perquè no, és una ciutat, és un poble, però bueno, podem dir que és poble geganter, és un dels pobles que té més gegants de Menorca, que es mèrit és de la família Ponsarnau, i que, bueno, en Víctor Ponsarnau és una caixa de sorpreses. Ho ha demostrat i ho segueix demostrant, en Víctor Ponsarnau. Fabioler, geganter i també llicenciat en Belles Arts. A part d'una bona persona, una gran persona de gran cor. Que té un cor que no li cap dins el seu pit. Jumassanes, deu bullir, de festa, amb aquesta jornada de que vespre, pues tenim moltes coses, aquesta trobada de gegants, tots els gegants de Jumassanes, en Quico Sina Quica, en Antoni Atsaig, en Toni Assacosidora, en l'avi Perico Sàvia Gadet, en Joan i na Rita, na Buamar i na Nura, i després tots els gegants convidats que venien d'altres pobles, m'acosta que hi anaven els gegants del Castell, els gegants de Sant Lluís, gegants de Mó. Aquesta jornada festiva, el diumenge de les festes de Sant Gaietà a Jumassanes. Pues, Jumassanes de festa, fins demà, dilluns de festa. Demà tenim com a plató fuerte aquesta sardinada, es vespre, es Pla de Sant Gaietà, i es dispar d'una potenta traca que posarà a punt i final a les festes de Sant Gaietà del 2026. Avui vespre, si tot va bé, també hi havia llançament de focs artificials, que de moment no he vist res, supos que es farà. Sembla que és a les 11:30 del vespre. I ja començant demà una nova setmana que no es durà en els pròxims cap de setmana en les festes de Sant Llorenç de l'Alló, de l'O. Desitjam, pues, en els jumassaners i jumassaneres que segueixin disfrutant d'aquestes festes de Sant Gaietà, i ja felicitem a tots els llorencs i llorenques que tinguin un bon gloriós Sant Llorenç la pròxima setmana.

mentre sona la música d'en Phil Collins en una de In Paradise. Ha sonat tantes, ara és un altre tema, però bueno, destacam que ets autor de la sintonia. Anarem ja a treure el nombre i el guanyador o la guanyadora que s'endurà aquests objectes que fan referència en el poble de Ló, i que en aquest cas, per 5 cap de setmana, com cada any, viurà les seves festes en honor a Sant Llorenç. Sant Llorenç és demà, però és per 5 cap de setmana, són les festes de Sant Llorenç. El nombre 1, a Juana Plaça, el nombre 2, a Marga Lombardi, el nombre 3, en Diego Pascual, que no us recorda que divendres torna amb el seu programa Solo per a ti, després d'aquestes mini-vacacions. El nombre 4, en Nini Mercadal, d'Amor. El nombre 5, en Nanis Fortuny. El nombre 6, en Francisco Lara. I el nombre 7 és Nesgar Torres Gelabert, el nostre col·laborador. Molta sort a tots. 7 cridades que participen en aquest sorteig. Sort a tots i a totes.

Bueno, quina alegria que m'ha donat la Mano Inocente. Atenció, que és guanyadora. Per tant, és per jo una satisfacció anunciar que després de moltes setmanes de sortejos, hi han d'un 5 amb els d'avui, la nostra guanyadora és Nanini Mercadal, amb el nombre 4. Bueno, doncs pues, Nini, no sabies a quina hora cridar, o no sabies quan cridar, pensaves que no tindries temps per rebre la cridada, però ha sortit el nombre 4 i t'endús aquests objectes que tenen que veure amb l'O. I, bueno, no podem fer propaganda, però sí que donaré una pista perquè Nanini Mercadal sapi de què va el tema. Bueno, pues, bueno, l'O destaca per moltes coses, té una indústria letxera,

destaca per sa llet, destaca per formatge, destaca per ses sabates i destaca també per sa fabricació de pastes, de panaderia i de bulleria. Bueno, per tant, el que li ha tocat a Nanini Mercadal gira entorn a la indústria de la panaderia i de la bulleria. No farem propaganda, però direm que li ha tocat pues, algo relacionat amb això. Bueno, pues, Nanini Mercadal, moltes gràcies per cridar. És per això una alegria que no s'hagis cridat, com fas sempre que pots. I dit-te que ha sortit el teu nombre i que t'ho farem arribar. Vale? T'ho farem arribar. Enhorabona, Nanini Mercadal. Avui, aquest objecte de... que té que veure amb l'alló, o aquests objectes que té que veure amb l'alló, el lo, se'n va molt. Bueno, doncs estem molt contents perquè ja són 5 sortejos que dum des de que van començar per Sant Joan i això està molt ben repartit, eh? Hi ha hagut diumenges que s'han duit el premi d'en Diego, hi ha hagut setmanes que s'han duit en Esger, hi ha hagut setmanes que s'han duit en Nanis, en Amarga Lombarte, en Juana Plaça... Bueno, això se va repartint. Muy bien. Bueno, pues ja ho saben ara, el pròxim diumenge, que serà dia 16 d'agost, pues tindrem un sorteig, però atenció, perquè els objectes tindran que veure en Sant Climent, en Ferreries i en Sant Lluís. Que seran els tres pròxims pobles que en pròximes setmanes celebraran les seves festes. Festes de Sant Climent Papa, en el terme de Mó, festes de Sant Bartomeu a Ferreries i les festes de Sant Lluís, rei de França. Bueno, això serà diumenge qui ve. Objectes que tenen que veure en Sant Climent, en Ferreries i en Sant Lluís. No.

I diumenge, qui bé, tornarem a estar amb tots vostès amb aquest programa. Serà diumenge, dia 16 d'agost, i haurà passat el dissabte festiu, un dia de la Mare d'Agost, el dia de l'Assumpta, de l'Assumpció. Estarem aquí a partir de les 4, no les 5, les 4. I ja saben que tindran aquest programa especial on xerrem de les festes de Sant Climent en el terme de Mor. Xerrem també de les festes de Ferreria, Sant Bartomeu. I, bueno, i també entri comentari sobre Sant Bernat, que té a veure aquest sant un poc amb els temps i sobretot amb la calor, com ha dit molt bé, nanis. Això serà diumenge. Qui ve?

Això vol dir que en els pròxims programes tenim que fer una visita a Sant Climent, en el terme de Mor, tenim que fer una visita a Ferreries i també a Sant Lluís, aquest poble d'origen francès.

Més cosetes que els hi tenc que recordar. Dimarts, dia 11, estarem aquí, és migdia. O mig de matí. Recordin, amb el programa no estàs banda, que com que estem en ple estiu, doncs tenim músiques que ens recordaran les festes, que ens recordaran els balls populars, antics balls de l'estiu, amb motiu de les festes, amb bandes, orquestes i grups musicals. Un capvespre de records. I després també dues connexions telefòniques, una a les dues, l'altra a les quatre, que tocarem dos temes. Un tema serà sobre les festes de Sant Llorenç de l'Or, que són els pròxims cap de setmana, i l'altre serà en les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Seran dues connexions telefòniques que tindran que veure un poc pues, en les festes que s'atraquen. Festes de Sant Climent, el terme de Mor, perdó, festes de Sant Llorenç, festes de Sant Llorenç i les festes de Sant Bartomeu de Ferreries que s'atraquen ja. Les festes de l'O són Sant Llorenç la setmana que ve i les de Ferreries seran entorn els 23, 24, 25 d'agost. Ja ho saben, Ràdio Es Castell, 103.4, de la freqüència modulada emissora municipal. Des de Ràdio Garden també ens poden sintonitzar, des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell, amb aquesta ràdio marató de les festes. Estem ja començant el mes d'agost, ja avui passant el segon cap de setmana del mes d'agost, ens queden 3 diumenges encara. I pues estem a la meitat ja del calendari de festes. Ja ens hem visitat Ciutadella de Menorca, hem visitat les festes de Sant Joan, el mes de juny. Hem visitat Mercadal en Sant Martí, juliol. Hem visitat Fornells, Antipalva de Pescadors, en Sant Antoni Abat, Sant Jaume es Castell, principi d'agost, Sant Cristòfol de ses Corregudes, el Mitjor Gran, i Sant Gaietà a Llumassanes, ses festes de Sant Llorenç de l'Aió, de l'O. Encara ens queda per visitar Sant Climent, en el terme de Mor, Ferreries, Sant Lluís i Mor! Allà per setembre. Moltes gràcies a tots els que hi veu cridat. Quan a plaça, ens alegra sentir-la sempre amb aquests comentaris que ens fa, a vegades relacionat amb els temes del programa. Na Marga Lombarte, com sempre, la seva simpatia. En Diego Pascual, que ens dona aquesta notició de que torna divendres amb el seu programa després d'aquestes setmanetes de vacacions merescudes. Na Nini Mercadal, la nostra guanyadora d'avui amb el nombre 4. En Nanis Fortuny, que també és un coneixedor de les nostres tradicions, de les nostres costums i de la pagesia, i sobretot des Diari Menorca i des cafè, des primer cafè, que no li llevin, que no li llevin, que no lo dejen en aquest primer cafè, i després també donar les gràcies pues, a en Francisco Lara i també a en Esgar Torres Jalabert. Francisco Lara, que és un crac d'un escenari, amb aquest Siempre Salón, amb aquest grup, amb tot l'equip, Inés Gartor de Jalabert, el nostre col·laborador. Però ja ho saben, des d'aquest 103.4, la freqüència modulada, des de Radio Garden i des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell, seguim amb aquesta ràdio marató de festes de Menorca 2026 estiu. Pròxima parada, Sant Climent, Ferreries i Sant Lluís.
festes de Sant Climent Primer, Sant Climent Papa, festes de Sant Bartomeu i Sant Lluís Rei de França. Programa que dedicarem a les Sant Climenters, a les Farolencs i a les Lluïssers o Sant Lluïssers.

Bueno, pues res més. Gràcies a totes aquestes persones que nos haveu cridat. Sé que hi ha molta gent que no crida, que escolta, però que sempre està en Ràdio Castell. Gràcies també. Ja es veu que no és cap obligació es telefonar, però no us alegra sentir aquesta gent guapa. Nos agrada sentir aquesta gent que s'estima a Ràdio Castell i que a vegades pues, nos fan arribar pues, que saben que especialment en estiu, pues, motius de feina o per vacacions o perquè per forces majors pues, sol ve un poc més de baixes, baixes sense voler, perquè a vegades no surten coses i hi ha millor hores que no hi ha programació, però bueno, això passa cada estiu. I després quan ja comença la temporada baixa, ja la nova temporada a partir de setembre, octubre, ja torna la programació normal, aquests mesos de tardor i hivern, però bueno, que entre tots pues, fem el que tenim que fer, que és entretenir, informar des d'aquest dia i d'aquesta sintonia. Bueno, si no hi ha res de nou, recordeu-vos que comença una nova setmana, els deixarem el fil musical fins demà, i demà, si tot va bé, pues, tindran que podran sentir en Antoni Pons Coy. Demà és un programa miscel·lània matinal, i si tot va bé, és que després podran sentir en Alejandro Vega, en Alitxo, en Jazz B. Jo tornaré a estar amb tots vostès dimarts, estiguin atents, i tornaré a estar amb tots vostès diumenge. Recordin, diumenge dia 16 a partir de les 4. Avui hem començat a les 5, però la setmana que ve a les 4. Moltes gràcies a tots. Felicitats a tots els Llorenç, Lorenzos, que faran festa demà. I per les clares també per dimarts. I, bueno, i per dissabte les assumptes, assumpciones. Que tingueu molt bon vespre, gràcies sempre per escoltar, gràcies per el vostre acompanyament i sobretot gràcies a tots els qui participeu en aquestes cridades per participar en els espais. Que tingueu molt bon vespre i sobretot que ho passeu millor de lo possible, en que faci calor. Estem ja a la meitat. Bona nit a tots, gràcies. Bona setmana.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: suena.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.